0: Cardedeu. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: assim.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: cada 10. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de Bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Previtola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques, que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Són les 7:03. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, com cada dia, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada. Des de fa una estona no teníem cap incidència. Tot just fa uns instants hem de sumar un accident a l'AB20 al pont de Barcelona, concretament a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que deixa 3 quilòmetres de lentitud en sentit nord, amb cua ja des de Pedralbes. Més enllà d'aquesta incidència, doncs el que tenim són retencions habituals que es van formant poc a poc amb més intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, al Vallès, i a lentitud intermitent per la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana. També tenim un quilòmetre de congestió a la AP7 en sentit sud, al punt de Barberà del Vallès. D'altra banda, el Besòs també registra força intensitat, sobretot arreu del nus de la Trinitat, que això provoca cues de retruc a la Ronda de Dalt fins a la Vall d'Hebron en sentit sud, i també a la Ronda Litoral, en aquest cas des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Finalment, al Llobregat també ja trobem trams amb retencions a la A2 i a la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei, també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I un avís en matèria de transport públic. A Barcelona, els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Miquel.
4: Bon dia. Aquesta darrera jornada sencera de l'estiu astronòmic continua sent de temps completament tranquil i aquest matí ja més suau que ahir, sobretot arran de mar, a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà, ja la temperatura no ha baixat dels 20 graus de mínima, sí que l'ambient és més fred a hores d'ara, sobretot a les valls pirinenques, i aquest matí amb pocs núvols, alguns de prims i poca cosa més, també algun núvolet més baix a la costa del Maresme. De fet, aquesta tarda aquests núvols es faran una mica més freqüents a les comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, també al Camp de Tarragona, núvols sense pluja, i aquesta tarda continuarà la calor. Baixarà la temperatura respecte ahir 2 o 3 graus, però en qualsevol cas encara passarem una temperatura més alta del que toca. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent. Previsiblement, entre els membres progressistes hi elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important, perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. Ho dèiem, però, aquest és un procés complicat, és un procés que pot afectar directament Puigdemont, però aquest debat jurídic és complex. Per tant, perquè ens ajudin a fer-lo més entenedor, saludem Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Hola, buenos días.
2: Deia, avui el Constitucional delibera sobre el recurs de Jordi Turull. Ens pot explicar què és exactament el que ha de decidir i per què aquest cas és el que obre la porta a resoldre també les situacions de Puigdemont, de Comín, de Puig, de Junqueras, de Romeva i de Bassa?
5: Sí, vamos a ver. Yo estoy en desacuerdo contigo cuando has dicho que esto es un problema complejo. Aquí, esto no es nada complejo. Esto es lo más sencillo que hay. Aquí lo único que pasa es que hay una ley aprobada por las Cortes Generales en los términos en que la aprobaron, que aprueba una amnistía, y lo que hay es una resistencia a la aplicación de la ley por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en consecuencia aquí no hay nada complejo, aquí hay simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Por lo tanto, el Tribunal Supremo está sometido al imperio de la ley, a la ley aprobada por las Cortes Generales sobre la amnistía, y lo que está resistiéndose a aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver ya con la amnistía, que está, la amnistía ya está en el ordenamiento jurídico. Dijeron que era contraria a la Constitución, el Tribunal Constitucional dijo que no. Dijeron que era contraria al derecho europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no tiene nada que ver. Y por lo tanto, están despejadas todas las dudas acerca de la constitucionalidad y de la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho europeo, y por lo tanto se tenía que haber aplicado ya y no había ningún problema. Están resistiendo y haciendo todo lo que pueden para prolongar lo más posible esta, esta rebelión, ¿no? Y que sea una dificultad que haga más difícil al gobierno gobernar, poderse poner de acuerdo con otras fuerzas políticas que están muy pendientes porque se ven afectadas directamente con la amnistía, y eso es todo lo que hay, ¿no? Aquí jurídicamente no hay ningún problema, todo una simplicidad absoluta. Lo que hay es una rebelión política disfrazada de tècnica jurídica per part de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
2: En tot cas, senyor Pérez Royo, entenc que potser per vostè no és massa complexa, potser pels ciutadans sí, perquè ens tenen massa marejats amb tot això que ens explicava. En tot cas, el Constitucional avui què hauria de decidir, i si dona la raó a Jordi Turull, que no sé si ho farà avui o no, i considera que el Suprem va interpretar malament la llei, la malversació del procés quedaria dins de l'amnistia, i en aquest escenari Puigdemont podria venir a Catalunya sense por a ser detingut?
5: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que Puigdemont podría haber vuelto ya. Podría haber vuelto ya. Y yo creo que, en mi opinión, eso ha sido un error de Puigdemont. Que si se hubiera vuelto, posiblemente lo hubieran detenido inmediatamente y hubieran, el juez Llarena lo hubiera detenido y posiblemente lo hubieran tenido, no sé, un tiempo, pero muy poco, pero forzaba a que realmente se agilizara y que se tuviera que tomar la decisión y que no se tuviera que esperar tanto. Pero Puigdemont ha elegido, por el contrario, quedarse y solamente está dispuesto a venir cuando ya esté absolutamente seguro de que no se le puede en absoluto detener por parte de la orden que ha dictado el juez Llarena, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar hoy es que presentará su propuesta el señor Macías, será derrotada, o sea, entonces, y ahí yo lo que no sé es qué es lo que harán, porque ahí me imagino que Macías puede hacer otra operación para seguir dilatando el asunto, y es decir, bueno, yo he perdido, pero yo voy a redactar la sentencia en el sentido que quiere la mayoría y también el voto particular, con lo cual puede retrasar todavía un poquito el que la sentencia se salga, ¿no? Que la sentencia se apruebe definitivamente, ¿no? Entonces, aquí puede todavía haber alguna escaramuza más. Ahí ya veremos a ver si eso ocurre, porque eso ha pasado en el Tribunal Constitucional. Cuando un ponente es derrotado y considera que su ponencia no tiene los votos de la mayoría, a veces se nombra un ponente alternativo, entonces, o a veces el propio ponente decide redactar el voto en el sentido de la mayoría, es decir, la aprobación de la ley en el sentido de la mayoría, y el voto particular suyo contrario a la ley. Con lo cual, esto enmaraña todavía un poquito más y puede retrasar todavía un poquito más el que se conozca la fecha concreta en que la sentencia ya está en la calle y, por lo tanto, ya se aplica la ley de amnistía sin cortapisas de ningún tipo.
2: Pues segurament que haurem d'esperar una mica més, però jo avui encara li volia posar sobre la taula un altre debat, un altre punt que també sembla que ha generat conflicte, que és el cas de Begoña López. El jutge Peinado ha acabat fent seure a la dona del president Sánchez a la banqueta dels acusats, la senyora Begoña Gómez, que em sembla que no ho he dit massa bé, i ho fa 4 dies abans de jubilar-se. No sé si aquest era un guió que ja era previsible, senyor Pérez Royo.
5: Yo creo que el guión ha sido previsible desde el primer momento. Este es un caso absurdo que no hubiera debido nunca ponerse en marcha, porque realmente la denuncia que se hizo por manos limpias era una denuncia que manifiestamente no debía haber sido admitida a trámite y haber sido rechazada de plano, y después todo lo que se ha hecho han sido barbaridades una detrás de otra, en parte corregidas por la Audiencia Nacional y en parte con la connivencia con la Audiencia Nacional, que le quitaba la razón al juez pero al mismo tiempo le abría posibilidades para que continuara investigando. Es decir, aquí ha habido otra maniobra de lawfare, de eso que no existe, porque no existe, pero que realmente estamos viendo acontecimientos de lawfare, ¿no? O movimientos de lawfare permanentemente. Y el caso de Begoña Gómez es un caso clarísimo. Ahora queda ahora todavía, porque esto llega al magistrado ponente, presidente del jurado, o sea que tiene que tomar el asunto el magistrado presidente del tribunal del jurado, que no sabemos quién es, saldrá ahora por sorteo o por la forma en que esté entrevista dentro de las normas internas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y él tendrá ahora que coger toda la investigación que ha hecho el juez Peinado y hacer realmente un escrito que tenga que ser dirigido a los miembros del jurado para que realmente eso se ponga en marcha, ¿no? Y aquí se pueden volver a plantear todos los problemas preliminares de vulneración de derechos fundamentales que se han producido a lo largo del proceso y sobre los cuales tendrá que pronunciarse el tribunal del jurado, ¿no? Entonces, aquí hay, ahora mismo hay camino por delante, todavía hay batallas jurídicas en ese terreno.
2: Doncs com que encara hi ha moltes batalles jurídiques per endavant, ho deixem per un altre dia perquè teníem també moltes preguntes per fer-li sobre aquest cas, però en tot cas ho deixarem per més endavant. Javier Pérez Royo, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia, que vagi molt bé.
5: Muy buenos días.
2: Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells, el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
6: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
7: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
6: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
8: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
6: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
2: I encara de l'àmbit de l'ensenyament, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o professionals de suport a l'aula no n'han tingut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
9: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. I els fets delictius han baixat lleugerament fins a l'agost a Lleida, però per contra han augmentat els incompliments de les ordenances municipals. En concret, se n'han denunciat uns 600, sobretot per soroll, acumulació de residus o veure alcohol al carrer. Així es desprèn de la Junta de Seguretat celebrada en les darreres hores a la ciutat, que s'ha avançat en el calendari després de les últimes baralles multitudinàries amb armes blanques d'aquest estiu. Uns fets que l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha qualificat de difícils de prevenir i ha defensat l'acció policial i judicial.
10: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos, sí. On són? On són? A la presó. Això és el que importa. Actuar amb caràcter preventiu és molt complicat en aquests casos, però actuar en matèria de sanció, de punició, també és exigible. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que els primers indicis sobre la investigació del presumpte segrest d'un home a l'AP7 apuntarien a un tema de drogues. La consellera ha explicat que els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació sobre aquest cas, pel qual encara no hi ha detinguts. L'home, presumptament segrestat, va ser posteriorment alliberat en bon estat de salut.
11: A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és molt indiciari. La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos està fent una investigació precisa d'aquests fets. L'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany o dany físic.
2: Un vigilant del centre de menors L'Alzina, a Palau-solità i Plegamans, al Vallès Occidental, va morir dijous passat després de la contenció d'un intern. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per intentar desescalar la situació. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. Va ser atès immediatament i traslladat a l'hospital, on va acabar morint. La víctima feia uns 20 anys que treballava al centre i era un vigilant d'empresa externa.

0: us ho hem destacat en titulars. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
1: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
2: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
0: Encara en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara, es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga, que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
3: Tenia moltes ganes ja de venir. También agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
0: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia. Aquí s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.
4: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar ni de no escuchar. Ni lo sé ni nos interesa. Solo quiero que día y quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
0: La Federació Catalana de Futbol ha homenatjat les famílies dels jugadors que l'any 1926 van guanyar la Copa Príncep d'Astúries amb la selecció catalana. El títol va arribar en una eliminatòria a doble partit davant de la selecció d'Astúries, amb doble victòria dels catalans. Futbolistes com Josep Samitier, Paulino Alcántara o Vicenç Piera van defensar la samarreta del combinat durant aquella etapa. Amb aquest homenatge, la Federació vol preservar i valorar-ne el llegat. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
5: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
6: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
5: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncelgo thriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'Hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
7: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
5: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: I ara ens toca felicitar els nostres companys de Lleida Televisió que han celebrat aquest dilluns els seus 25 anys d'emissions. Ho ha fet amb una festa que ha reunit prop de 300 treballadors, representants, institucions i empreses. La cita també ha servit per repassar la trajectòria de la cadena de televisió del grup Segre. Un dels moments més esperats de l'acte ha estat la presentació commemorativa de la cançó Lleida Televisió, Som la teva cançó, creada per l'actor Ferran Aixalà i el compositor Antoni Tolmos.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 22 de setembre. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos límpies. El Consell d'Educació de Catalunya es reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Buscarem la reacció del Sindicat de Professors de Secundària amb Ramiro Gil el mateix dia que han denunciat accions judicials pels errors de l'administració en les últimes proves PISA a Catalunya. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de cues. Al Vallès, hi ha lentitud intermitent a la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana i congestió a l'AP7 en sentit sud de Mollet a Barberà del Vallès. I al Llobregat, trobem trams amb retencions a l'A2 i a la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I atenció, avui un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge s'eleva fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa al temps, matí tranquil i amb pocs núvols. L'ambient serà més suau que ahir, amb mínimes per sobre dels 20 graus a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà, però més fred a les valls del Pirineu. A la tarda augmentaran els núvols a la costa i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona, però sense pluja. Continuarà la calor, tot i que les temperatures baixaran entre 2 i 3 graus respecte a ahir i encara se situaran per sobre del que tocaria.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho parlàvem, us ho explicàvem en titulars. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que és l'objectiu que persigue, no?
1: A tot això, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper 30 de novembre i dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. L'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. A més, el mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
3: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
4: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
3: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
5: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
3: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: Doncs ho sentíem, un consell que avui es posa a treballar. Volem saber què en pensa d'aquest encàrrec al professorat de secundària i, d'altra banda, quines són les actuacions que pensen emprendre arran el fracàs de les proves PISA. Avui, 22 de setembre, era la data límit que el sindicat va fixar-se per rebre tota la documentació per part d'Educació per entendre què és el que es va fer, què és el que es va fer malament o què és el que va fallar. Ens acompanya, per tant, per aclarir-ho tot plegat, en Ramiro Gil. Ell és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Ho dèiem, ho sentíem, el govern activa un gran consens de país per salvar l'educació i el Consell d'Educació parla de refer consensos. Com valoreu aquest encàrrec, com valoreu la reunió entre Salvador Illa, la consellera Niubó i el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo?
6: Bé, per nosaltres som una mica escèptics amb tota la qüestió del Consell d'Educació de Catalunya. Mire, el senyor Joan Manuel del Pozo ja va ser coordinador del Pacte Nacional de l'Educació fa 20 anys, l'any 2005-2006, que va dur a que es creés la Llei d'Educació de Catalunya, que és bàsicament, perquè ens entenguem, la llei que ha assentat les bases per desmantellar el sistema d'educació pública a Catalunya, que s'està demostrant avui que totes aquestes reformes han sigut un fracàs i que ens trobem doncs, amb uns nivells educatius baixíssims, no? Des de l'any 2003 estàvem molt per sobre de la mitjana espanyola a les proves PISA i actualment ens trobem molt per sota. Què ha passat entremig? Doncs totes aquestes reformes que li comentava. El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, aquí se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya. A més d'això, podríem dir que la composició d'aquest òrgan és sobretot de membres de l'administració. Pensi que tenim 75 membres dins del Consell d'Educació de Catalunya, 18 d'ells són de l'administració i llavors hi ha només 4 representants dels professors, entre els quals, per cert, nosaltres no hi som inclosos, som el segon sindicat de l'Educació Pública de Catalunya i no tenim seient al Consell d'Educació de Catalunya. A més, podríem dir que aquí estan representats, com ha dit a l'entrevista el senyor Joan Manuel del Pozo, doncs tota la comunitat educativa, no? Des de representants dels alumnes, de les patronals del lleure, de les patronals de la concertada. Tenim aquí doncs, moltíssims actors que no necessàriament coneixen la realitat dins de l'aula i aquí els que menys se'ns escolta és els professors, que som els que coneixem la realitat i el que és necessari.
1: En tot cas,
6: i, des del
1: seu punt de vista, per tant, aquest Consell no estaria legitimat per ser el capdavanter a l'hora d'intentar això, arribar a solucions en el sistema educatiu català. Quina seria la solució, segons vostès, o qui estaria legitimat, en tot cas, per tirar del carro?
6: Bé, aquí entenem que sobretot és el govern el que ha d'emprendre unes accions valentes, no? Ha d'agafar la palla pel mànec i començar a reformar tot allò que no està funcionant. Les proves les tenim, ho tenim amb PISA, però no només amb aquestes proves diagnòstiques, sinó amb moltes, molts altres exemples. I per tant, aquí el que ha de fer el govern és governar i reformar tot allò que no funciona. Nosaltres ho diem clarament, les receptes les tenim. Cal derogar la Llei d'Educació de Catalunya i tornar a un sistema educatiu basat en dos principis, el coneixement i l'esforç. Si no, tornem amb aquesta línia, que ja han fet altres països, que han fet marxa enrere de totes aquestes reformes educatives, diguéssim, poc serioses i sense cap mena de comprovació científica de que siguin millors, doncs totes aquestes mesures s'han de reformar, s'han de tirar enrere i redreçar el camí, com han fet, per exemple, Anglaterra, com han fet altres països nòrdics que estan recuperant-se a nivell de resultats educatius.
1: Ramiro,
6: per tant,
1: Gil,
6: la solució és clara.
1: Una qüestió molt ràpida, perquè tampoc no tenim massa temps, però no volia passar per alt preguntar-li sobre el tema PISA, precisament. Vostès van fixar el dia d'avui com a data límit perquè el departament entregués tota la documentació de PISA. No sé si l'heu rebut. En tot cas, el president Salvador Illa compareix demà al Parlament per donar explicacions. No sé si això serveix igual i, en tot cas, quines mesures judicials teniu previst iniciar. Moltes preguntes per poc temps, ja ho sé, però com a mínim faci'ns un titular.
6: Sí, mira, doncs hem rebut alguna documentació a darrera hora i avui en una roda de premsa explicarà el nostre secretari general quines són les valoracions que fem sobre el que s'ha fet amb PISA. El que sí que hem fet és presentar un informe amb una projecció del que haguessin estat els resultats educatius de Catalunya si s'hagués fet una mostra correcta. I els resultats són, bàsicament, això li puc avançar, que en matemàtiques seríem la 12a comunitat autònoma de 17, amb 440 punts a PISA, en ciències estaríem a la posició 11, 466, i en lectura estaríem també a la posició 11, és a dir, molt per sota de la mitjana espanyola i de la mitjana de l'OCDE, el qual confirmaria doncs, els resultats pèssims, diguéssim, que Catalunya va confirmant any rere any els resultats educatius.
1: Però aniran als tribunals o no?
6: En principi hem de fer la valoració i reservo la valoració per al nostre secretari general que ho explicarà en roda de premsa.
1: Molt bé, doncs Ramiro Gil, gràcies, estarem pendents doncs, d'aquesta roda de premsa. Bon dia, gràcies.
6: Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Tres quarts de vuit, Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. Entitats i veïns denuncien que una dona de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen investigar la cadena d'omissions i depurar responsabilitats. És una informació de Pasqual Labarta des de Televisió de l'Hospitalet.
7: El passat 15 d'abril, l'Olga va ser expulsada de la que va ser casa seva durant 20 anys. Després de separar-se del seu marit i quedar-se sense feina amb dues filles petites, no va poder fer front a l'hipoteca. Tot i acordar un lloguer social amb el Banc Sabadell, l'entitat bancària va vendre el pis a un fons voltor que li va exigir marxar de l'immoble. L'Olga no va suportar l'agreujament de la seva situació, que ja era precària, i es va treure la vida fa dues setmanes.
8: No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables. Tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat que jo crec que no hem tingut cap cas al sindicat que no hagi passat mínim una nit d'urgències.
7: L'Associació de Veïns de Santa Eulàlia i el Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet assenyalen el Banc Sabadell, autoritats judicials, Mossos d'Esquadra i totes les administracions públiques com a responsables indirectes del cas de l'Olga i de no haver trobat cap solució que evités el suïcidi.
1: El Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I no deixem de parlar d'autobusos, però ens fixem ara en els interurbans, aquells que connecten, per exemple, en aquest cas, el Maresme amb Barcelona. Segons denuncien molts passatgers que agafen l'autobús a Mataró, s'han retirat alguns reforços que hi havia a la línia i s'han tornat a reproduir les cues interminables per poder pujar a l'autobús. Anem a comprovar-ho sobre el terreny i ho fem amb el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és la situació ara mateix amb aquest transport?
9: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, aquí darrere nostre s'estan formant ja algunes cues que doncs, acumulen diversos passatgers de dues línies diferents que connecten Mataró amb Barcelona. Són la E11.1 i la E11.2 que fan diferents recorreguts per la ciutat. Les queixes dels usuaris van més enllà d'aquestes cues perquè asseguren que a aquestes hores els autobusos arriben a aquesta parada, la de la plaça Granollers, ja pràcticament plens i que, per tant, no es poden aturar a les següents parades que queden en el recorregut i que molts d'aquests viatgers han d'anar drets, han d'anar drets durant tot el trajecte fins a Barcelona. Molts d'ells afirmen que han de desplaçar-se des de la parada més propera que tenen a casa fins a altres parades per poder seure a l'autobús. Si us sembla, escoltem les seves declaracions a primera hora d'aquest matí.
10: Jo puc parlar d'ahir, que anàvem unes 20 o 25 persones dretes a l'autobús i aquesta va ser l'última parada que va fer. La resta ja no va parar. Des de que han tret el reforç, pitjor. Jo vinc des del parc de Cerdanyola aquí per intentar anar assentat, però és, tot i així, la majoria de les vegades no puc seure.
11: Normalment agafo aquesta parada o a la República a baix, però sempre, a veure, normalment vaig assentat, alguns dies pues, toca anar dret, sobretot a aquestes hores, i si vas més tard jo crec que va molt pitjor. Quan una mica a les 7 i quart, fins a les 7 i quart se sol anar bé, se sol. Últimament potser sí que es va més dret.
12: La veritat, bastant ple, perquè bé, no sé si és perquè farten serveis o si és perquè hi ha una mala organització dels mateixos serveis, doncs que la gent va de peu. Aquesta parada ja es veu que està a rebentar.
9: Tot i que el Departament de Territori no ha respost la consulta de TV Mataró, l'operadora Moventis explica que els reforços que hi havia previs a l'estiu, abans d'acabar el curs, que serien 4 vehicles de 6 a 7 del matí, s'han recuperat a partir del dia 7 de setembre i que de tota manera es treballa amb la Generalitat per aplicar noves mesures que permetin absorbir tots els usuaris d'aquestes línies que connecten Mataró amb Barcelona.
1: Doncs gràcies, Clara. Les deficiències, un cop més, del transport públic que queden fetes aquí, les denúncies, si més no, dels usuaris. Gràcies, bon dia.

0: Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
1: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
2: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 vegades. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.

0: Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
1: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
2: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
1: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncelgo thriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
3: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
1: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha plegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Oh!

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
3: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
2: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos límpies. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en Xarxa.
4: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
2: Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. És hora punta i, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
5: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació és complexa. Hi ha molta mobilitat avui al voltant de l'àrea metropolitana. Fem un resum ràpid perquè dir-ho un per un és molt complex. Tenim aturades a l'A2 entre Brega i Esparreguera, Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i a Cornellà, en el cas de la T7, a Montmeló, Santa Perpètua, Barberà, Cerdanyola. Les rondes molt complicades, amb molta, molta mobilitat, l'entrada per la Diagonal i sortida de la zona del Papiol també amb molts problemes. I en el cas, per exemple, dels accessos nord, tenim aturades a la zona de Sant Cugat, als túnels de Vallvidrera, la C-17, i, per exemple, la C-31, la C-33 i la C-58, que venen dels Vallesos. Dir-vos una retenció cada una quan és molt complicat. El que sí és cert que hi ha molta mobilitat i us demanem, sobretot i molt important, que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
2: I això que avui és el dia sense cotxes a la ciutat comtal. I un avís també en aquest sentit en matèria de transport públic a la ciutat comtal, a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. En parlarem tot seguit amb el secretari general d'UGT Transports de Barcelona, Jordi Muñoz. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Demà a aquesta hora ja serà tardor, però no arribarà en fred precisament.
6: Doncs no, Helena, molt bon dia. De fet, ja les escorrialles d'aquest estiu astronòmic estan despertant amb un ambient molt suau. I, de fet, en aquests moments la temperatura ha pujat a moltes viles de Girona, de la costa, tant de Barcelona com de Tarragona, també de l'Ebre. En algun raconet està bufant la tramuntana rescalfada, cas de l'Empordà, el vent de dalt també rescalfat al Camp de Tarragona, a l'Ebre. I amb aquestes temperatures ja diem més altes que ahir. I al matí està despertant també i continuarà, de fet, força tranquil, amb algun nuvolet que està deixant a hores d'ara doncs, un cel emblanquinat, també posta un sortida del sol ben fotogènica i quatre núvols que s'aniran enganxant a la costa de la Selva i també del Maresme. Molt poca cosa. Aquesta tarda aquests núvols, poc importants, s'ha de dir, sense pluja, s'aniran fent més freqüents a la costa barcelonina, arribant fins al Vallès o al Penedès, també al Camp de Tarragona. Núvols, remarquem, Helena, sense pluja. La tarda tornarà a ser de calor per les dates, una mica menys que ahir. No arribarem als 35 graus, però sí als 33-34 a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. I demà a aquesta hora ja serà la tarda astronòmica. De fet, comença aquesta matinada a les 2:05 del matí, aproximadament, i demà, justament, entrarà la tardor amb bones temperatures a la tarda, que seran del mes d'agost. Estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: 8 i 7, entrem de ple en matèria. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig o Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
3: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
2: I encara en l'àmbit judicial, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre i dona 3 dies al mateix Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Ens ho explica tot plegat la Carina Bellver.
7: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
8: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
7: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
2: El govern espanyol engegarà un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, més controls sobre els models més avançats i en l'àmbit de l'ensenyament s'introduirà la intel·ligència artificial en el currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la. Tot això coordinat en un contracte social de país que començarà a forjar-se el mes vinent amb tots els sectors implicats. Ho ha anunciat el cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
9: Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
2: I encara en aquest àmbit, Barcelona continua posicionant-se com un dels pols de referència del sud d'Europa en intel·ligència artificial, precisament. Entre avui i demà, la capital catalana acull l'AI Summit Barcelona 2026, un congrés que reunirà més de 10.000 assistents i 200 ponents que debatran sobre el desenvolupament i els usos d'aquesta tecnologia. I un apunt en matèria d'economia, el preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar, recordem-ho, ja una escalada de preus. En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, 50 cèntims més que fa 3 mesos. I en el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja supera o ja costa uns 96 euros, 23 més que el mes de juny. Ara mateix són 8:15. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
10: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
11: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
10: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
12: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
10: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
2: Proposta, la de Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Es mostra escèptic sobre l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació arran el fracàs de les proves PISA. Creu que el govern hauria de canviar el model d'ensenyament basant la nova estratègia en el coneixement i l'esforç, i que les noves mesures no funcionaran, diu, perquè les persones que conformen aquest Consell són les mateixes que han provocat el desgavell actual. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, el Notícies en Xarxa.
4: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
2: Doncs encara des de l'àmbit o en l'àmbit de l'ensenyament, us expliquem que el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o un professional de suport a l'aula no n'han tingut, i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
13: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
2: En un altre àmbit, també us afegim que Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat, i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. És una altra de les notícies que us estem destacant en titulars. Barcelona viu avui una aturada de 7 hores al servei d'autobusos de TMB en plena setmana de la Mercè i coincidint just aquest 22 de setembre, o sigui, avui, amb el dia sense cotxes. Una jornada, recordem-ho, pensada per reduir el trànsit i fomentar la mobilitat sostenible. En aquest context especialment delicat, doncs, els conductors denuncien que el conveni col·lectiu està encallat després de 23 reunions i reclamen millores laborals. En parlem tot seguit amb en Jordi Muñoz. Ell és secretari general d'UGT a Transports de Barcelona. Senyor Muñoz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Bon dia, Elena. Bon dia.
2: Què ha fallat en les negociacions del conveni després de 23 reunions, que no són poques? Quines són les principals reivindicacions i què està passant amb tota aquesta encallada?
14: Bueno, las primeras reivindicaciones son los calendarios de descans, que ahí es va quedar encallat amb un grup 78 d'inici. I jo espero que avui al dematí que s'han convocat, espero que l'empresa ceda en este grupo de descanso y por lo demás en el tema de las 35 horas, hem arribat a un acord de las 35 horas en 3 anys y por lo demás es un bon acord. Si arribem a aquest punt del calendari 78 és un bon acord pels treballadors.
2: Quan s'hauria de tancar doncs aquest acord? Perquè TMB diu que la negociació continua oberta. Quin gest esperen que faci? Això que ens explicava ara, amb això n'hi hauria prou. Avui teniu una reunió a quarts d'una. Serà aquí quan s'ha de decidir tot? O de què depèn? Digui.
14: Jo crec que sí, que arribarem a acord. Jo crec que en aquest punt estem parlant del grup 78, espero, a partir de 2030. O sigui, estem parlant de dos caps de setmana més al 2030. Ara ens han convocat allà a treball, a mediació, i espero que podem portar a l'Assemblea dels Treballadors aquest acord, que serà un bon acord pels treballadors.
2: A quina hora tenen aquesta reunió de mediació a la seu de treball?
14: A les 9 del demà, ara, a les 9, d'aquí mitja hora.
2: És a dir, que podria ser que s'acabés desconvocant aquesta vaga, pel que m'està explicant?
14: Bueno, jo crec que no. Jo crec que tenen que anar al comitè de vaga a l'Assemblea, explicar tot el que hem fet, el treball que hem fet tot el comitè de vaga, i jo crec que la gent ho verà que serà un bon acord, jo crec que sí.
2: Per tant,
14: però s'ha de fer l'Assemblea.
2: Aquesta assemblea s'ha de fer al migdia, per tant, la vaga, si més no, fins al migdia es manté, i a partir del que es pugui decidir a l'Assemblea podria desconvocar-se, o en tot cas, si s'acaba donant vistiplau, si s'acaba donant carta verda a aquest acord, entenc que no hi haurà més convocatòries de vaga.
14: Exactament. Si a l'Assemblea els treballadors diuen que és un bon acord i no donen el vistiplau, no anirà més vagues.
2: En tot cas, i durant aquestes primeres hores, quina afectació preveieu i com de complicada pot ser la mobilitat pels ciutadans de Barcelona?
14: Bueno, en aquestes hores la mobilitat de Barcelona pot ser un desastre, perquè ja d'entrada tenim un absentisme als treballadors de TMB d'un 26%. Això suposa que els autobusos, la freqüència de pas és molt llarga, n'hi ha molt passatge, i la convocatòria de vaga serà un problema per la circulació dintre de Barcelona avui.
2: Jordi Muñoz, doncs estarem pendents d'aquesta assemblea que teniu al migdia per veure com evoluciona aquest conflicte, que ha hagut de passar 23 reunions perquè es pugui mínimament solucionar. Gràcies i bon dia.
14: Gràcies i bon dia a vosaltres.
2: És una notícia d'última hora, un incendi crema en aquests moments a la Carola d'Ordino, al Principat d'Andorra. Els bombers han controlat les flames que s'han declarat cap a la 1 de la matinada i estan afectant una superfície de 10.000 metres quadrats d'habitatges i uns 12.000 més d'aparcament. Una trentena d'efectius treballen en aquestes tasques d'extinció.

0: emoció la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
1: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
2: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
0: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia. Aquí s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador Luis de la Fuente ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i també en el Mundial del 2030. Amb 5 minuts ens plantarem a 9:15 del matí. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
3: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
4: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
3: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
5: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
3: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors amb els diferents actors implicats, deia. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en xarxa.
3: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un home que dilluns de matinada va ser obligat a pujar a un cotxe mentre demanava auxili a Barcelona, al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per falsos policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat avui una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. El secretari general de la UGT, Transports de Barcelona, Jordi Muñoz, confia en arribar a un acord que permeti desconvocar l'aturada després de l'assemblea que s'ha de celebrar aquest migdia. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicola Provítola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, suara en titulars, a partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de Gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
1: I encara des de l'àmbit judicial us expliquem que Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre. I dona 3 dies al mateix Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. Avui també us expliquem que l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. I un apunt en matèria d'economia, el preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar ja una escalada de preus. En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, 50 cèntims més que fa 3 mesos. En el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja costa uns 96 euros, 23 euros més que el mes de juny. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
5: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
6: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
5: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
7: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
5: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: Entre les reaccions a la proposta d'aquest gran debat, la de Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya, es mostra escèptic sobre l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació arran el fracàs de les proves PISA. Creu que el govern hauria de canviar el model d'ensenyament basant la nova estratègia en el coneixement i l'esforç, i que les noves mesures no funcionaran perquè les persones que conformen el Consell són les mateixes que han provocat el desgavell actual. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem. Aquí se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: Us ho avançàvem en el sumari. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un home que dilluns de matinada va ser obligat a pujar a un cotxe mentre demanava auxili a Barcelona, al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un vehicle i l'obliguessin a entrar a un altre cotxe a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I és una notícia també d'última hora. Un incendi crema en aquests moments a la Carola d'Ordino, al Principat d'Andorra. Els bombers han controlat les flames que s'han declarat cap a la una de la matinada i estan afectant una superfície de 10.000 metres quadrats d'habitatges i uns 12.000 més d'aparcament. Una trentena d'efectius treballen en les tasques d'extinció. I de nou a Barcelona, els Mossos han executat aquest dilluns per ordre judicial el desnonament d'una veïna del barri de Gràcia que, segons el sindicat de llogateres, té acreditada una discapacitat del 36% per problemes de salut mental. Entre la quarantena d'activistes concentrats per evitar el llançament hi havia l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Tal com va fer moltes vegades durant la seva etapa d'activista a la plataforma d'afectats per la hipoteca, Colau s'ha situat juntament amb un grup de persones davant del portal de la finca per impedir l'accés de la comitiva judicial a l'immoble. Els agents han fet retirar l'exalcaldessa del portal, com també han fet amb la resta de persones que hi havia concentrades. Un cop l'entrada a l'immoble ha quedat lliure, la comitiva judicial ha pogut executar el desnonament d'aquesta veïna. I els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La protesta arriba després que la plantilla i la direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. Jordi Muñoz, secretari general de la UGT a Transports de Barcelona, ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que aquest matí, de fet no fa gaire estona, de fet d'aquí un quart d'hora aproximadament, s'ha de reunir sindicats i direcció i que avui mateix hi podria haver un acord.
8: Crec que sí, que arribarem a acord. Jo crec que en aquest punt estem parlant del grup 78, espero, a partir de 2030. O sigui, estem parlant de dos caps de setmana més al 2030. Ara ens han convocat allà a treball, a mediació, i espero que podem portar a l'Assemblea dels Treballadors aquest acord, que serà un bon acord pels treballadors.
1: I el govern impulsa un programa de 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges amb prioritat als barris vulnerables. El pla Regenera s'aprovarà avui i comptarà amb 190 milions de fons propis i 65 milions en préstecs de l'Institut Català de Finances. S'actuarà sobre habitatges buits i edificis degradats. Ens ho explica l'Andrea Martínez, d'ETV.
9: L'objectiu d'aquest pla és ampliar el parc d'habitatge disponible a la ciutadania, però en aquest cas posant el focus en aquells habitatges ja construïts, però que no es troben en condicions òptimes per ser habitables. La consellera de Territori exposava una radiografia del panorama actual, i és que el 60% dels 4 milions d'habitatges de Catalunya van ser construïts abans del 1980 i, per tant, tenen un problema d'envelliment important amb problemes de conservació.
10: Però, a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnosi compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
9: El programa contempla un total de 6 línies d'actuació amb 4 objectius clars, com ara la intervenció en edificis i barris més vulnerables. Les primeres convocatòries per poder accedir a aquestes ajudes està previst que arribi entre finals d'aquest any i principis del 2027.
1: Tres quarts de nou, els productors de pistatxo de l'Urgell han començat la collita aquesta setmana. La collita arriba amb una setmana d'antelació en comparació amb l'inici habitual per la calor que ha fet durant l'estiu, tot i que no n'ha afectat, això sí, la qualitat. De fet, els productors esperen una bona collita, una bona campanya, i destaquen l'absència de malalties i plagues al camp. És una informació d'en Gerard Díaz Tribó, de Targa Televisió.
11: Les altes temperatures d'aquest estiu ha fet que ja s'hagi iniciat la collita de festuc a les finques de la comarca de l'Urgell uns dies abans del que era habitual anys enrere. Els productors comencen una campanya de la qual diuen s'espera bona, amb un pistatxo de molt bona qualitat. Remarquen que no han patit cap malaltia ni plaga al fruit, amb la qual cosa el rendiment estarà en uns 2.000 quilos per hectàrea en arbres d'almenys 10 anys.
12: Aquest any el comportament ha sigut que va haver un hivern molt plujós i l'estiu molt sec i molt calorós, però el pistatxo és un arbre que resisteix molt la calor i com que està amb regadiu del Segarra-Garrigues, doncs l'arbre ha tirat.
11: El cultiu de pistatxo està en creixement a Catalunya, ja que, a més que el seu arbre suporta bé la sequera, el preu es manté estable al mercat. Enguany es calcula que estarà al voltant dels 6 euros per quilo de pistatxo sec.
1: I avui obrim la crònica esportiva amb festa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Molt bon dia.
1: La festa que han celebrat a Badalona per celebrar justament la Supercopa.
13: Sí, exactament. El Joventut ha celebrat amb la seva afició el títol aconseguit aquest diumenge a l'Olímpic en la final disputada contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicola Provitola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última vegada que els verdinegres van aixecar un títol.
14: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
15: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
13: També en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
16: Tenia moltes ganes ja de venir. También eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
13: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i també Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador Luis de la Fuente ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta assignatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i també el Mundial de 2030.
17: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar, ni de no escuchar. Ni lo sé, ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
13: A la primera federació masculina de futbol ja canvia la banqueta de l'Europa. Luis Blanco n'és el nou entrenador després de la destitució de Josep Maria Jané. En un comunicat, el club graciense explica que la decisió és el resultat de la pèrdua de confiança, ja que l'equip només ha sumat un punt dels 12 possibles. Blanco, que es posarà avui al capdavant de l'equip, té una llarga trajectòria en què ha dirigit l'Atlètic Balears i també ha passat pel cos tècnic de l'Espanyol. Doncs 4 jornades han estat suficients perquè l'Europa hagi decidit que hi ha d'haver un canvi a la banqueta.
18: A veure si
13: funciona.
18: Això mateix. Gràcies, Cristina.
13: Vinga,
18: fins demà.
13: Bé.
18: I en cultura us expliquem que les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat i amb força al ple del Congrés dels Diputats. De fet, ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau, un dia que han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
19: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
20: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
19: S'ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
21: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y

0: lliure, amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un teatre lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria d'una de les institucions dramàtiques de referència del país. Ens ho amplia el David Navarro.
1: La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
2: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
1: Frederic Amat, Montse Amenós...
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
4: Bon dia, Cardedeu, capital del món.
5: Avui és dimarts 22 de setembre de 2026 i tal dia com avui, però del 2009, es signava un acord per la construcció d'una rotonda a l'entrada de Cardedeu.
4: On l'estelada? I quin sant no va saber mai això de la rotonda?
5: Doncs mira, Sant Maurici, que va morir decapitat amb tota la seva legió al 286 després de Crist. I qui tampoc ho va saber és qui va inventar el següent refrany. Setembre, fruiter, alegre i fester.
4: Oh! Quina pena! Mira, saps que et dic que si es va posar soldat, potser ja ho buscava un xic, això de perdre el cap, no?
5: Aviam, si no vols pols, no vagis a l'era.
4: Déu-vos guard per totes i benvingudes al 655è Infopodcast Cardedeu.
5: Va, i avui, Enric, quina recomanació literària tenim?
4: Doncs mira, tenim una recomanació literària que ens han enviat per missatge, per tant, us ho explicarem nosaltres.
5: La locutaràs tu?
4: És una persona que està molt present a Cardedeu, molt present a Cardedeu, també ha tingut família aquí a Cardedeu, tot i que no hi ha viscut concretament, però ha estat per Canoes. Per tant, va, avui deixarem passar, no, Susanna? I parlarem de Contes de Bosc, de Saulo Pujolà. És una meravella de llibre, jo me'l vaig agafar perquè amb ell el conec, i vaig dir, va, l'ha fet, i li vaig fer una entrevista, i quan el vaig llegir va ser un... increïble. Així que estic molt d'acord amb aquesta recomanació. Val molt, molt, molt la pena.
5: Doncs va, ja sabeu, a la llibreria a buscar-lo.
4: I avui, paraula d'àvia.
6: Vaya quelcom pel cap a algú!
5: Déu-n'hi-do com estàs millorant les teves interpretacions, eh? Va, que el que vol dir és pensar en alguna cosa, rumiar alguna cosa, intentar recordar alguna cosa, per exemple.
6: Em balla pel cap el seu nom, però no me'n recordo ben bé com es diu.
5: Molt bé.
4: En tot cas seria, com se diu? Quedaria millor.
5: Va, i perquè no us balli...
4: El que li passa sempre, vaja.
5: Res pel cap i sapigueu el que heu de plantar, secció de l'Horta.
7: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
4: Arrossegadors, com ratolins i ratetes de camp. És cert que es menja les arrels, també els tubercles, i que fan mal a l'hort si estan en escreix reproduint-se. Però el que podeu fer és posar unes trampetes sense bord, només una d'aquelles reixetes, aquelles caixes que queden tancadets a dins, i després els porteu al mig del camp i ja està, res de matar-los. A més, si moren enverinats, després a les aus nocturnes, rapinyaires, així, també moriran darrere.
5: Oh...
4: Quina pena.
5: Pobrets, només volen menjar. Poseu-los un raconet a l'hort amb el que més els agrada i que s'ho mengin d'allà. Va, i avui tenim un apunt trist per una pèrdua de la vila, i és que ahir vam saber que ha mort Pere Rivera i Pinós.
4: Així que des d'aquí, el nostre condol a familiars i amics, que pel que semblen són molts, i és que les xarxes n'han anat plenes en molt poques hores, només.
5: Va, i passem ara a les notícies.
4: I venim amb una notícia d'aquestes d'actualitat, rigorosa actualitat. I és que, bé, sabeu que van haver persones concentrades i tancades dins la sala de les columnes, dins la sala de plens de l'Ajuntament, no? I que diumenge, això va ser des de dijous, i diumenge van sortir. Doncs ahir a la tarda es van reunir amb l'Ajuntament. Per tant, portem declaracions en exclusiva, de nou, per aquí, per l'Infopodcast Cardedeu. Podem escoltar a portaveus de les persones concentrades i també a l'alcalde Xavier Orozco. Endavant. Escoltem a Maria Alvareda, del Sindicat d'Habitatge de Cardedeu.
8: Avui ens hem trobat en part de l'equip de govern, concretament l'Orozco i l'Ignasi Planas, i valorem la reunió només com a positiva la part d'haver trobat, bueno, haver trobat que ens hagin donat un espai per exposar les nostres idees i parlar amb ells, però més enllà no s'han donat solucions concretes encara. Hi haurà reunió la setmana que ve per respondre'ns a les nostres demandes.
4: I a tot això, què en deia l'alcalde?
9: Des de banda d'un problema estructural com és la necessitat dels habitatges d'emergència, una necessitat que va més i que anirà més, els diferents agents socials hem de sentir-nos part del mateix equip per resoldre aquest problema. Si no resoldre, almenys minorar les seves conseqüències. Per això cal conèixer-nos bé què pot fer cadascú amb transparència, amb generositat i

0: i situar realment a qui ho necessita al centre. Així ens podrem entendre segur.
1: I avui va de bastons i no estem parlant del que passarà al ple de dijous. No, no, no, que es presenta Calentet, eh? Parlem d'una altra cosa, Enric.
2: Doncs no, no va... O sigui, sí, va de bastons, però de debò i de fusta. I és que la colla bastonera de Cardedeu ha celebrat aquest dissabte els 20 anys del seu naixement. Una entitat sorgida d'un taller de l'Escallot l'any 2005, que va portar alguns dels participants a agrupar-se i sortir a ballar a la plaça per primera vegada durant la festa major del 2006. I és que, de fet, a partir d'aquesta primera ballada, molta gent es va engrescar i es va...
3: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
4: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. El Territori 17 avui, a partir de 9:45, després d'haver repassat l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Avui l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, parlarà sobre l'Escola de les Lloses, que s'estrena després de 57 anys sense haver-n'hi. I ho farà amb Jaume Cuní, el mateix alcalde de les Lloses, i Marc Ràfols, el regidor d'Educació de les Lloses. Després de 9:45 serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i avui acabarem el programa amb la secció de Cafè Cultural, on parlarem sobre el Festival Inspira de Ripoll. L'Isaac parlarà amb la Laura Caballero, responsable de comunicació de la Fundació MAP. Però tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Després del balanç dels dos primers anys del mandat que va fer la setmana passada el president Salvador Illa, aquest cap de setmana ha estat el torn dels 16 consellers. El titular de Justícia, el biguetà Ramon Espaladé, va escollir el Museu Episcopal de Vic per fer el balanç del departament. Andreu Jiménez, del Nou FM.
1: El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espaladé, va triar dissabte fer balanç dels dos primers anys de legislatura a casa, concretament al Museu Episcopal de Vic. El conseller va posar en valor els avenços al departament, però també va fixar els reptes per a la segona meitat del mandat. I ho feia amb la mirada posada en el territori. Un dels projectes que va voler destacar va ser el futur Palau de la Justícia de Vic.
2: Ara farem la recepció tal com vam dir, doncs el solar, a partir de mitjans l'any que ve encarregarem el projecte, i això ja és un camí que no tindrà passes enrere.
1: Per al president del Consell de l'Advocacia Catalana i degà del Col·legi d'Advocats de Vic, Rogeli Montoliu, el futur equipament és també una forma de reforçar la justícia des del territori.
3: El Palau de Justícia de Vic comença a treure el nas. D'aquí 4 o 5 anys em penso que el tindrem construït i acabat, i no sé qui el podrà inaugurar, però s'inaugurarà. L'Ajuntament cedirà gratuïtament, no sé si esteu ja en tràmits de cessió o no, el solar per poder construir la Generalitat d'aquesta infraestructura. Això sí que és fer territori.
1: Montoliu també va posar en valor altres avenços recents a Osona, entre aquests el retorn a Vic de les visites penals, que fins ara es feien a Manresa, i la creació de la fiscalia pròpia, que assegurava que ja està tenint efectes. I abans d'acabar l'any, Vic incorporarà un 7è jutjat, una ampliació que, segons Montoliu, evidencia el creixement dels serveis judicials a la comarca. L'altre gran pas endavant, en clau osonenca, arribarà aquest octubre amb la posada en marxa del grau en dret a la Universitat de Vic.
3: Aquí 9 dies passarà a Vic una cosa que no sé si històricament havia passat mai o no, que és que s'impartirà el grau en dret. Això és una qüestió que per nosaltres té molta rellevància.
1: Però més enllà dels projectes territorials, Espadaler va situar també entre les prioritats dels dos anys que queden garantir l'ús del català a la justícia. El conseller admet que tots els avenços encara queden camí per recórrer perquè els ciutadans puguin utilitzar el català amb la normalitat davant dels tribunals. Aquest és un dels reptes que Espadaler vol abordar en el nou bienni, juntament amb la transformació del servei públic de la justícia, la digitalització i l'escurçament dels terminis judicials.
0: Avancen els tràmits per convertir l'antiga fàbrica de les galetes Birba de Camprodon en habitatges, i s'han muntades des de la veu de Sant Joan.
4: La propietat de l'antiga fàbrica Birba de Camprodon, ubicada al número 3 de l'Avinguda Maristany, vol convertir-la en pisos. L'edifici, catalogat com a bé cultural d'interès local, BESIL, es va inaugurar l'any 1929 per fabricar-hi les famoses galetes, perquè l'aposta de Llorenç Birba per comercialitzar-les va ser un èxit. Es van començar a vendre fora de la comarca i calia ampliar la producció. L'any 2008 la factoria es va traslladar a la planta actual de la colònia Estabanell. Des de llavors, l'edifici del costat del passeig Maristany va quedar en desús. El ple de dijous de l'Ajuntament va aprovar amb 9 vots a favor de l'equip de govern de Tots per Camprodon, PSC, i una abstenció de Més Camprodon Esquerra, a l'oposició, una verificació al text refós de la modificació puntual del planejament urbanístic en aquest àmbit, que ja tenia el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme. A la pràctica, això suposa que en un futur l'edifici canviï l'ús industrial actual per un dels residencial, que permetrà ubicar-hi al voltant de 55 habitatges. L'alcalde socialista, Xavier Guitart, va explicar que en tractar-se d'un BESIL, la propietat no pot alterar-ne l'estètica.
5: Això també inclou una part del jardí, per tant, hi ha una part del jardí que no es pot tocar, i la valla perimetral tampoc es pot tocar. Per tant, l'estètica en si no canviarà, tret del nou volum. En aquest cas, sí que dir-vos que la part de l'edifici nou, com marca la llei urbanística, la meitat de l'edifici, aproximadament un 45%, ha de ser per HPO, de protecció oficial. Això és obligatori, a més ho posa la resolució d'urbanisme.
4: A més, la propietat haurà de cedir una via, principalment per a vianants, que unirà el carrer Nou i l'avinguda Maristany. També hauran d'entregar els jardins de Can Birba dels americans, de la banda del carrer Nou. Guitart va aprofitar el punt per desmentir el rumor que l'antiga fàbrica podria acollir una nova residència d'avis. Tot i abstenir-se, Xavier Juncà, d'Esquerra, va ser crític amb el projecte, que ja no els va agradar quan es va presentar.
6: Encara no entenc, alcalde, si un dia m'ho pots explicar, com és que Ripoll i Sant Joan estan com a municipis tensionats i Camprodon no ho està? No ho entenc. Si mires els preus de lloguer de Camprodon amb els de Sant Joan o Ripoll, no tenen res a veure. Acabaran fent aquesta operació, que intento dir-ho el més suau possible, però per nosaltres és una operació d'especulació pura i dura d'habitatge.
4: El cap de l'oposició va recordar que el canvi d'ús urbanístic faria pujar el preu i no sabia fins a quin punt l'Ajuntament podia posar-hi bastons a les rodes. Entenia que s'havia valorat evitar litigis amb la propietat, ja que fins ara Urbanisme no hi ha posat pegues.
0: Com cada 21 de setembre ja es commemorava el Dia Mundial de l'Alzheimer, amb l'objectiu de conscienciar sobre aquest dia de la campiona del món de bici trial, Alba Riera va visitar el centre de dia Sant Jordi de Vic, on és també el seu avi usuari, Andreu.
1: A Osona hi ha al voltant d'un miler de pacients diagnosticats amb Alzheimer que reben tractament farmacològic. Coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia, l'esportista vigatana Alba Riera, campiona del món de bici trial, va visitar els 65 usuaris del centre de dia Sant Jordi per conscienciar sobre l'Alzheimer.
7: El meu avi està allà al centre de dia i res, jo crec que els hi ha anat tots bé per distreure's una mica i veure alguna cosa diferent. Donar aquesta imatge pel Dia Mundial de l'Alzheimer, que és molt important, si ha de donar més nom a aquestes malalties.
1: Ja fa uns anys que per aquestes dates els usuaris d'aquest centre de dia reben la visita d'alguna persona destacada del món de l'esport o la cultura amb la idea de visibilitzar l'Alzheimer. Aquest matinal la van anomenar Pedalem per la memòria. Sentim el director del centre, Joaquim Capmany.
8: Què és l'Alba Riera? Pues perquè és una dona que ha aconseguit uns títols a nivell mundial molt importants i ha fet unes victòries molt destacades a nivell mundial. Sí que és un esport minoritari, però necessita una tècnica molt, molt potent i molt important per arribar on ha arribat ella, i creiem que és la persona indicada aquest any per donar la veu en aquesta dia tan, tan especial. És per sobretot arribar a gent jove i a conscienciar sobre el Dia Mundial de l'Alzheimer.
1: Riera va parlar de la seva disciplina i va fer una mostra in situ.
8: Primer amb una mica de sobtats, perquè han dit, ostres, que fa una persona una bicicleta aquí, però després els hi ha encantat l'espectacle que han fet i l'equilibri, i ha set únic.
1: La malaltia que es diagnostica sobretot a persones de més de 65 anys és la demència més comuna. Fins ara no s'ha trobat cap cura, però sí que s'avancen eines de detecció.
0: I canviem de qüestió, perquè cada cop són més les empreses que apliquen l'intel·ligència artificial en el seu dia a dia, i enmig d'aquest creixement exponencial avui volem saber com s'està vivint des del mateix sector, parlant amb els principals afectats, no, Enric Rubió?
9: Exacte, Ona, així és. I és que hi ha estudis que calculen que possiblement fins a un 50% de les empreses de Vallès Oriental utilitza la intel·ligència artificial en el seu dia a dia de manera habitual. I tot i que hi ha professions on pot ser menys visible aquesta utilització, el món artístic no és pas una d'elles, sinó tot el contrari. I és que ara mateix és una de les més afectades. És molta la gent que utilitza la IA per fer cartells, dissenys, logotips o fins i tot il·lustracions de publicacions. I tot i haver un consens comú, fins i tot en el fet de que a nivell visual no és cap millora, cada vegada és més comú, valgui la redundància, veure la publicitat i tot tipus d'imatges gràfiques fetes amb la IA. Inclús, si mirem el Baix Montseny, que és la zona que ens afecta, hi ha casos com l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, que basa tot el disseny de les seves xarxes socials en la intel·ligència artificial, inclús en algunes convocatòries parlant d'artistes locals. I, malauradament, no obstant, no és una excepció del que es viu arreu de la comarca.
10: Ens afecta constantment, o sigui, els jocs de feina i la feina dels il·lustradors s'ha reduït un munt. Només cal veure tots els cartells de festes majors que es fan ara a Mia, que són tots el mateix cartell, els cartells que es fan per diferents negocis, fins i tot empreses professionals que l'han incorporada en la seva manera de treballar.
11: Jo, que treballo en el sector cinematogràfic, diria que la intel·ligència artificial, per sort, ara no crec que ens hagi afectat molt. Per ara estan valorant la feina humana, però dic per ara perquè potser arribarà un punt o arribaran algunes productores que sí que prioritzaran, doncs, el que sigui més econòmic i no la part artística que hi pugui haver darrere, quan realment és el que ens porta a estar en aquest sector, no? Que si no volguessis fer una cosa que tingui ànima o sentiment darrere, doncs no et dedicaries al cine.
9: Heu escoltat a en Gerai Toledano, dissenyador de videojocs i il·lustrador, i Ània Balcells, dos cardedeuencs que han de lluitar dia rere dia perquè les seves professions segueixin duent-se a terme amb la capacitat artística dels propis creadors. Així que ens han volgut exposar les seves vivències i opinions al respecte.
10: A nivell ètic, no té cap mena de sentit. S'ha fet servir obres en propietat intel·lectual, obres d'artistes petits, obres d'artistes locals per entrenar la IA, que no està veient ni un cèntim de la feina que han fet. I en canvi, ChatGPT, totes aquestes empreses grans estan fent d'or. I a més, ho han admès. Si la IA s'hagués de fer només amb coses amb lliure drets d'autor i tal, no hauria sortit, no és rentable, no es pot fer negoci. Llavors, ja és que la base està malament plantejada, està malament desenvolupada i està directament en contra dels drets dels artistes i els drets humans en general.
9: I és que en un moment on la qualitat de l'educació està sota mínims, una eina com aquesta és precisament la que està utilitzant ara mateix molta de la gent que s'està traient carreres davant d'uns escassos o nuls controls de la qüestió i de la percepció de que tot plegat no és tan greu.
10: Hi ha estudis científics que han demostrat que la utilització de la IA com a eina de consulta i tal està literalment podrint el cervell de la gent, està fent que pensin menys i que la seva capacitat d'idear coses i de pensar s'hagi reduït d'una manera brutal.
11: És cert que ens està fent més estúpids, vull dir, tinc amigues que són professores i se n'adonen, no?, de la incapacitat que tenen ara alumnes de primer, segon d'ESO, més grans o més petits, de fer qualsevol treball sense la intel·ligència artificial, vull dir, ens n'estem tornant dependents i no en som ni conscients, i quan en siguem conscients ja serà massa tard.
9: Igual que està passant ara amb les pantalles, que s'està reculant en la seva implementació o ensenyament, molt possiblement no tardarem en veure grans línies vermelles pel que fa a la utilització d'una eina que, per molt que s'intenti obviar, cada cop ens fa menys lliure pensadors i ens mina la capacitat de comprensió i expressió oral.
0: I després de 3 dies marcats principalment per l'activitat professional, aquest cap de setmana s'acabava el mercat de música viva de Vic. Andreu.
1: Més de 170.000 persones han passat pel Mercat de Música Viva de Vic des de dimecres fins diumenge, superant les xifres de les darreres edicions. Segons les dades recollides de les enquestes, 6 de cada 10 assistents són de fora de la comarca d'Osona. Per a la plaça Major hi van passar 18.000 persones divendres i 27.000 dissabte. Són xifres que reforcen el model i l'interès per la proposta. Joan Rial és el director artístic del Mercat.
12: Nosaltres que ens ho mirem amb una manera més de programador, no? Quan encertes el públic, l'espai i el concert, crec que es donen tots els condicionants per estar contents i també per estar un punt sorpresos.
1: L'escenari de la plaça Major s'ha consolidat com el principal on es programen propostes de gran format. Qui encetava els concerts a aquest espai era Dan Peralbo i el Comboi divendres amb el seu característic rock català i la presència damunt l'escenari de Josep Valldeneu, d'Oques Grasses, que va rematar Ai, ai, ai, quin goig que fas, amb el seu saxo. Però si Dan Peralbo omplia la plaça Major, qui li seguia el ritme era Mamaduixa, el projecte de Bruno de Fabrici, sorprès de la bona rebuda del públic i tancava les actuacions divendres era Lia Cali. Qui no en va tenir prou dissabte va poder gaudir d'alguns dels concerts més esperats de la fira. Obria Queralt Lahoz, immersa en la gira Fabulosa Tour.
13: Jo estic superfeliç, m'ho he passat superbé, el públic ha estat meravellós, ho han donat tot, molt bé, molt bé.
1: Ginestà va ser el concert més multitudinari de la plaça. Els germans barcelonins van reunir prop de 12.500 persones. Hi havia fins i tot qui era des del migdia per agafar el millor lloc possible davant l'escenari. El directe no va decebre i el públic va respondre amb eufòria. Sentim-los.
14: La gent s'ha emocionat, la gent ha plorat, la gent ha cantat, la gent ens ha fet sentir molt especials i quan fas un concert així de gran, doncs no és el que esperes, però aquesta vegada ha sigut el que ens hem trobat.
15: Hem passat al públic, tenia moltes ganes de fer aquesta acció avui aquí a la plaça Major de Vic i hem acabat amb un bloc que ha fet aixecar tota la plaça Major. Ha sigut increïble.
1: Qui tancava el segon dia de concerts a la plaça Major va ser Belluca. Pel que fa al diumenge, Quimi Portet va ser l'encarregat de tancar la 38a edició del Mercat de Música Viva a la plaça Major amb un convidat especial. Manolo García, amb Quimi Portet, va cofundar l'Último de la Fila, van interpretar temes com Em trenques el cor i Massa.
0: I altres espais, com els de la plaça de la Catedral, la Carpa o les Adoberies, també van ser escenaris de propostes molt diverses. Andreu.
1: Més enllà de la plaça Major de Vic, es va sotmetre la música en directe durant els últims 3 dies del Mercat de Música Viva. Propostes repartides per diversos escenaris de la ciutat, com el de la plaça de la Catedral, que des de la direcció del mercat consideren que ha estat un encert. Divendres a la tarda, per aquest escenari, van passar els francesos Irini Mons i els bascos Marta Lacerte.
16: Con el primer disco que sacamos en octubre del 2024, girando 2 años prácticamente, y ya nos quedan 3 conciertillos con esta, de esta etapa, y a final de año ya sacamos lo que sea nuestro segundo álbum. Así que bueno, cambio de etapa pronto.
17: Un directo rápido, contundente, y para que le guste, que se venga.
1: I dissabte també va ser el torn, procedents també d'Euskal Herria, del trio Hoffe, liderat pel cantant Igots Méndez, una formació que fusiona la música electrònica amb el post-punk i que s'ha convertit en una de les propostes destacades del panorama actual. Hores més tard, l'escenari va acollir Crim, la banda tarragonina que dimecres anunciava en el marc del mateix mercat una aturada després de 15 anys. Per tota la ciutat, els assistents també podien trobar petits escenaris. Per exemple, el cas dels usonencs Boys Dam, que dissabte a la tarda van reunir més d'un centenar de persones a la plaça del Cafè de Vic per gaudir de grans èxit del rock català. Uns carrers més enllà, la Jascava va acollir propostes com els madrilenys Àlex Abril o Gene Reig Quartet, entre d'altres. A la Carpa de l'Atlàntida, durant tot el cap de setmana, també s'hi van poder veure propostes molt aclamades pel públic, com Remei, de Calafresca, Valle Valle o la Barcelonina Maig. I a pocs metres de l'escena off del mercat, prenia protagonisme amb les adoberies Fes, una 38a edició del mercat que ha brollat la música en directe per als carrers i que ha convertit la ciutat durant 4 dies en un punt de trobada per descobrir nous artistes i tot el talent musical del territori.
0: Sant Feliu de Codines va posar diumenge punt i final a la Festa Major d'enguany, una edició marcada sobretot pels canvis d'ubicació de la gran majoria d'actes a causa de les obres de la plaça Josep Umbert Ventura. Laia de Déu, una codinenca.
18: Una festa major que ha obligat a la Comissió de Festes, les entitats i l'Ajuntament a buscar alternatives i nous espais, però que també ha mantingut bona part dels actes que ja formen part de del programa habitual. Ara, després de 4 dies intensos, toca fer-ne balanç. En una primera valoració, la regidora de Cultura, Caral Vinyals, en feia una valoració positiva i destacava la participació en els diferents actes.
19: Res, doncs va ser un any més una festa major molt participativa, amb un seguit d'actes que ja tenim fixes aquí a Sant Feliu, que sobretot són els que organitzen les entitats, però també els que organitza la Comissió de Festes, com els concerts de la nit i altres.
18: Una valoració que també comparteix la Comissió de Festes. Pol Puello posa el focus precisament en la capacitat d'haver tirat endavant la Festa Major, tot i no disposar enguany de la plaça.
20: Crec que hem demostrat que per moltes traves que tinguem, per tenir menys espais, per una manca de plaça, que ens en sortirem amb tot, que pot venir el que vulgui, que tenim un poble ben viu, unes entitats amb ganes de fer festa i d'ensenyar el que treballen tot l'any. I endavant amb tots, molt feliços d'aquesta Festa Major del 2026.
18: I si una cosa ha quedat clara durant aquests 4 dies és que en plaça o sense ella, les entitats continuen tenint un paper imprescindible en la Festa Major. Els geganters estrenen nova figura, el gegantó Baronet, el grup del Correfoc, el Follet i la Fantasma, amb el seu Correfoc infantil acabant a Can Buixó, amb moltíssims infants gaudint del foc. Per altra banda, el Correfoc adult també va amb el seu final al Pla de l'Os, convertit en plaça, i el seu castell de focs a Cantalet, o la recuperació del Vall de la Filada, són només alguns exemples de tot el que s'ha pogut viure aquests 4 dies al municipi. I al costat de les activitats més tradicionals també hi ha hagut espai per a noves propostes, com és el concurs d'avions de paper, per exemple, que ha tingut una bona acollida entre els infants, i també el concurs que s'ha estrenat enguany del Codinenc de l'any, a l'últim dia de Festa Major, al sopar de la Emma Calo, que l'Ajuntament ja es planteja mantenir en properes edicions. Per tant, 4 dies de Festa Major que deixen enrere una edició marcada per la falta de la plaça Josep Umbert Ventura, però, per altra banda, marcada per la capacitat de buscar alternatives, mantenir activitats i recuperar tradicions. Ara toca descansar, fer balanç i, sobretot, guardar els records d'una Festa Major que un any més ha tornat a omplir els carrers de Sant Feliu de la seva gent.
0: I la Colla Bastonera de Cardedeu ha celebrat aquest dissabte el 20è aniversari del seu naixement, una entitat sorgida d'un taller de l'Escallot l'any 2005 que va portar alguns dels participants a agrupar-se i sortir a ballar a la plaça per primera vegada durant la Festa Major del 2006. Enric.
9: Així és, Ona, i és que, de fet, a partir d'aquella primera ballada, molta gent es va engrescar i es va sumar al projecte. Uns anys més tard, la colla va decidir ampliar-se també als més petits i als mitjans. Una aposta per les noves generacions, que, segons expliquen des de l'entitat, són avui una de les forces i una de les principals fonts d'il·lusió de la colla bastonera. Al llarg d'aquestes dues dècades, la colla ha anat creixent i evolucionant, incorporant nous balladors i balladores i ampliant també el repertori de balls. Escoltem a Albert Mañosa, membre històric de la colla.
2: La colla s'ha anat articulant a partir d'una tradició, com és el Ball de Bessons, i ha anat buscant maneres d'anar evolucionant, i els balls que fèiem al principi, alguns encara els fem, però alguns altres són nous, els han aportat, tenen una mirada diferent, s'ha obert aquest ventall de possibilitats de balls, amb nous balls, i hem fet creació de nous balls propis de la colla, que això és molt important, amb música de músics de la colla i músics de Cardedeu.
9: La celebració ha comptat amb una cercavila dinàmica amb la participació de diverses colles, com ara escoltàvem, d'arreu del territori català. Una mostra a la plaça de l'Església i un ball amb cardances a la plaça de Sant Corneli. Una jornada pensada per commemorar dues dècades de trajectòria, però també per posar en valor totes les persones que han format part de la colla al llarg d'aquests anys. Des dels fundadors fins a les persones que s'hi han anat sumant. Escoltem, per exemple, a Jordina Carbonell i Laia Gutiérrez, dues joves que van néixer just quan es fundaven els bastoners.
21: És un orgull perquè... Vulguis o no, 20 anys són l'edat que tinc jo i és bastant, no sé, ens fa com molta il·lusió i a sobre poder nosaltres també com estar una mica al peu i així amb la nostra colla, perquè ja ens sentim nostra. És això també que ha dit una mica, com fer poble, fer cultura, fer país una mica, no sé, ens agrada molt, és un honor, en veritat.
22: Jo crec que ens agrada molt com poder estar tots junts, o sigui, ens ho passem molt bé en els assajos, la veritat, i com una mica la cultura, no fer poble, que al final Cardedeu, doncs ara mateix potser està creixent molt i hi ha molt poca gent que faci cultura popular i és important.
9: La celebració ha acabat amb un sopar popular i molta festa a càrrec de PD Perla, una cita que ha servit per reunir diferents generacions de bastoners i bastoneres i compartir la passió pel ball de bastons i la cultura popular.
0: Marc Vizcaíno i Anna Tarabosa guanyen la una cursa del Taga 2040 amb rècord de participació local, Isaac.
4: La 27a edició de la cursa del Taga 2040 de Sant Joan de les Abadeses va ser un èxit rotund amb 400 participants que van prendre la sortida en alguna de les tres proves de dissabte. A més, enguany s'ha marcat una fita que serà difícil de superar. Sentim el director de la cursa, David Rovira, parlant-ne.
23: Considerem que ha sigut un èxit rotund tant per la participació com per doncs, els agraïments que hem rebut de tota la gent, pel dia magnífic que va fer, que la meteorologia ens va respectar moltíssim, doncs per la gran participació que hi ha hagut de gent local. És el rècord de participació de Sant Joanins en aquesta edició, amb 51 persona inscrita, i res, doncs estem molt, molt, molt contents.
4: Pel que fa al resultat purament esportiu, el Sant Joaní Marc Vizcaíno va ser profeta en la seva terra i va endur-se la prova reina amb molta superioritat. La cursa del Taga, de 28 quilòmetres, amb un desnivell positiu acumulat de 2.000 metres en pujada al cim del Taga i al Puig Estela. Vizcaíno va aturar el cronòmetre en 2 hores 51 minuts i 18 segons. Mar Rota i Domènec Aguilar van completar el podi. En la categoria femenina, la més ràpida va ser Anna Tarasova, amb un temps de 3 hores 16 minuts i 53 segons, seguida per Belén Vares i Georgina Morente. A la cursa de Can Camps, de 15 quilòmetres i 900 metres de desnivell positiu, el vencedor va ser Arnau Aranda, seguit de Sergi Comerma i Arnau Feixes, mentre que Aida Pérez es va imposar a Laura Doval i Clàudia Roca. Finalment, en la cursa de Coll d'Art, de 9 quilòmetres, va vèncer Edgar Mateo, mentre que el podi el van completar Guillermo Matas i Oriol Sunyer. En la categoria femenina, les vencedores van ser Adriana Ribas, Naya Liaño i Bruna Salvans.
0: I el castellterçolenc Biel Segués queda segon a l'Olla de Núria, una de les curses de trail més prestigioses del país, Laia.
18: En el seu debut a la categoria absoluta amb 25 quilòmetres de distància i 2.000 metres de desnivell, Segués va aconseguir col·locar-se en el grup capdavanter de corredors. De fet, va arribar a liderar la cursa en solitari fins que Albert Ballús el va atrapar en els quilòmetres finals. I és que Ballús tenia una marxa més i es va endur la victòria amb 55 segons d'avantatge. Tot i això, Segués es mostrava satisfet amb la segona plaça en aquesta mítica prova catalana de trail.
24: I la veritat és que estic molt content, les sensacions van ser molt bones i ja amb ganes de tornar l'any que ve, que m'ho vaig passar molt bé i sempre l'Olla Núria és un lloc on sempre vols tornar i t'ho passes molt bé. Tema la cursa, vaig començar amb un grupet, vam començar bastant forts, després em vaig poder separar i posar el meu ritme en primera posició durant fins al quilòmetre 17-18. Llavors allà em va anar a atrapar un company.
18: El corredor de l'equip L'Esportiva, format a l'escola de trail del Moianès, va completar el recorregut amb un temps de 2 hores i 37 minuts.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
3: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
5: Hola, benvinguts a l'Espai del Temps. Què tal, com esteu? Avui, últim dia d'aquest estiu 2026. Un temps igual que el d'ahir. Tenim una falca anticiclònica sobre nostra i això vol dir que la tranquil·litat serà la gran protagonista del dia d'avui. Molt de sol, molts pocs núvols i molt poques novetats meteorològiques respecte a ahir. L'única novetat és que les temperatures baixaran una mica i els costarà molt arribar als 30 graus. Moltes màximes entre els 25 i els 28, una mica més normals per l'època de l'any. Vents febles, de direcció variable, i un dia, l'últim dia d'estiu, que se'n baixi amb molta tranquil·litat, amb molt de sol i amb cap precipitació. Moltes gràcies, molt bon dimarts, adeu.
3: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, després d'haver repassat el temps i també l'actualitat de les nostres comarques, a 9:45 tindrem també l'entrevista amb l'Isaac Muntades, que parlarà sobre l'Escola de les Lloses, que s'estrena després de 57 anys sense haver-n'hi, i ho farà amb el mateix alcalde, en Jaume Cuní, i també el regidor d'Educació, Marc Ràfols. Després, a 9:45, com sempre, serà el moment de veure què s'hi cou a les xarxes, de la mà de Guillem Sánchez, i acabarem el programa amb el nostre cafè cultural, avui sobre el Festival Inspira de Ripoll, on l'Isaac parlarà amb la Laura Caballero, una de les responsables de comunicació de la Fundació MAP. Però tot això sabeu que ho farem després de publicitat, aquí al Territori 17, el 22 de setembre del 2026, últim dia d'estiu d'aquest any. 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: El nou FM. El nou so d'Osona.
1: Territori 17.
2: Són 2:15 del matí i ara és el moment per l'entrevista. I després de 57 anys, aquest curs escolar ha portat una bona notícia al Ripollès, i és que les Lloses tornen a tenir escola, un equipament clau per arrelar famílies amb els nens del municipi i també evitar-ne el despoblament. Isaac Muntades, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou. Bueno, doncs estem d'enhorabona per aquesta reobertura de l'escola de les Lloses, gairebé 6 dècades després del seu tancament, i avui en volem parlar amb dues persones que han estat molt importants perquè això sigui possible de nou, l'alcalde de les Lloses, en Jaume Cuní, i també, i molt especialment, el regidor d'Educació, Marc Ràfols. Bon dia, moltes gràcies als dos per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17.
4: Bon dia.
3: Com ha estat aquest d'inici de curs? Perquè sí que és veritat que ha estat una mica atípic, no? Perquè s'ha començat fora de l'edifici de l'escola.
4: Jo sóc en Marc, el regidor. Sí, atípic, entre altres coses, perquè feia 57 anys que no començava el curs aquí. Però també ha sigut molt emocionant. Després de tots aquests anys que hem estat lluitant per poder tenir una escola pública, doncs la veritat és que era emocionant. Però sí, en lloc de començar l'edifici que serà l'escola, hem hagut de començar les antigues escoles del municipi, però amb la mateixa energia, amb les mateixes ganes.
2: Clar, perquè com estan les obres del centre educatiu a la sala polivalent de Santa Maria de Matamala? No sé si ens podeu dir quan estaran acabades i també com estarà més o menys distribuïda l'escola.
4: Sí, mira, l'escola s'està adaptant o estem rehabilitant el que era l'antic espai polivalent. I això, que hauria d'haver estat, no està acabat encara, i els constructors ens diuen que possiblement estarà a finals de setmana per poder entrar la setmana que ve. Nosaltres esperem que sigui així. Aquest és un espai molt gros que hi ha en el veïnat de Santa Maria de Matamala, on a dalt hi ha com un primer pis que, tot i que queda a planta del terra perquè fa un desnivell, i allà hi haurà les dues classes, la biblioteca i els despatxos. I a baix hi haurà la cuina i el menjador i també la pista esportiva. Tot això, l'estructura ja existeix i el que fem és adaptar-la i alhora la fem compatible amb els usos que tenia anteriorment de tema comunitari.
3: Abans ho dèiem, inici atípic també perquè fa 57 anys que evidentment no començava un curs escolar, aquestes obres doncs, que s'han endarrerit, però ja veiem que estan a punt ja d'acabar-se i per tant els nens ja podran anar cap a la sala polivalent de Santa Maria de Matamala. La meva pregunta és una mica què sobretot què ha estat el que ha endarrerit aquests treballs. La burocràcia sempre és una cosa, però no sé si hi ha alguna altra cosa que ho hagi provocat.
4: No t'ho sabria dir al 100%, però ha estat per causes de l'empresa, Temes de coordinació interna de l'empresa i dels seus professionals i dels professionals que havien de contractar. Vull dir, hi havia temps de sobre per fer-ho i, clar, seria potser tema d'un altre debat, però estem valorant què ha passat. Ara anem tots a una a intentar acabar-ho i anar bones per acabar-ho i que els nens puguin entrar-hi.
3: Quants alumnes teniu i quines classes hi ha?
4: Tenim 14 que estan distribuïts en dos grups. Tenim dues mestres i els dos, i els grans i els petits, que no sempre estan separats, amb unes quantes estones al dia estan tots junts. Que això, 14, representa doncs una 25ena de criatures que tenim al poble, com que n'hi havia que ja estaven escolaritzades a Ripoll, doncs diem que aquestes són les que s'han quedat aquí. Dividir això en dues classes.
2: Clar, i també la subsistència de l'escola està assegurada per alguns anys. Clar, no sé si han arribat noves famílies al municipi, per tant, doncs, es podrà assegurar que aquesta escola doncs, tingui un ús al llarg dels anys.
4: Sí, sí, clar. De fet, amb el començament de l'escola, en aquest darrer any han arribat 3 famílies al poble i creiem que en poden arribar més si hi ha habitatge. També en el poble hi ha gent jove que no té fills i que esperem que si en tenen, doncs això anirà endavant. Clar, l'escola és una eina perquè el poble pugui tirar endavant. És ara ens a tots que l'hem de fer collar.
3: Jo us volia preguntar també, el centre sembla que s'incorporarà a l'ESER com Ternau, no? Una mica per què i què significa unir-se en aquest ESER com Ternau?
1: Sí, mira, quan estàvem en negociacions amb el Departament d'Ensenyament, diguem que la idea que fos una escola rural aïllada no els hi acabava de fer el pes. Estem parlant del govern anterior, no de l'actual. I llavors quan estàvem negociant els vam dir, home, però tenim Borredà i Vilada que ja són un desert, que ens hi podríem adscriure. I inicialment això els va convèncer per dir, bueno, doncs no serà una escola rural aïllada. Al final s'ha decidit que formaríem part de l'ESER Ternau del Ripollès, que formem part l'escola de Planoles, la de Vallfogona i nosaltres. Diguem que ara farem, o sigui, ens queda una mica més lluny, però farem més comarca.
3: Exacte.
2: Has també comentat que hi havia dues professores que hi treballen. No sé si són de la zona, si venen de més lluny.
4: Mira, en realitat hi treballa més gent perquè al estar incluïts a dintre de l'ESER tenim tots els professors i els mestres especialistes. Les dues professores fixes, que són la directora i la mestra, que tots els dues són mestres, la directora, l'Eva, és d'aquí de Capdavanol i la mestra és d'aquí de la Catalunya Central. Han vingut elles voluntàriament, estan supermotivades, les veiem, i aquestes coses, amb la feina que comporta obrir l'escola nova, només es pot fer realment amb ganes, i elles ens ho demostren que en tenen. I llavors hem de tenir en compte que tenim també els mestres especialistes que es aconsegueixen mitjançant l'ESER. És a dir, tenim un mestre d'anglès, una mestra d'educació física, una altra de música, una altra d'educació especial. Doncs aquí el que estem veient amb aquests 15 dies que portem d'escola i que estan treballant aquí a l'Ajuntament és la quantitat de professionals que venen aquí amb els nens i que hi ha molta vida i molt moviment.
3: Això és realment important que puguin doncs, fer aquestes assignatures especialitzades, no? Diguéssim, que puguin venir doncs, aquests mestres de fora i complementar doncs, a les dues professores fixes de la plantilla, que realment és el que fa doncs, que aquesta escola rural doncs, tingui tota la qualitat necessària que ha de tenir, més a més en un entorn immillorable com és les Llosses envoltat de natura. Jaume Marc, és un pas endavant, això, ho hem dit, per poder fer que més gent vingui aquí a viure a les Llosses. No sé, ara en Marc abans em deia que era, hi havia el 25% dels nens escolaritzats, perquè alguns ja estaven a Ripoll i m'imagino la majoria deuen estar a Ripoll per proximitat. Suposo que la idea és que a llarg termini tots els que siguin de les Llosses, com a mínim la primera etapa, la facin aquí, no? Això, no sé si ja també esteu parlant amb famílies que volen viure aquí, que busquen habitatge. La simbiosi entre habitatge i escola deu ser important, no?, per poder venir aquí i poder fer teletreball, també.
1: Efectivament, el fet de tenir escola, això fa que parelles joves amb criatures se sentin més atretes, no?, perquè si has d'anar en un entorn rural i llavors això t'obliga a haver-te de desplaçar i portar les criatures amb una altra banda, doncs és més problemàtic. I efectivament ha anat venint gent que ens diu que vol venir a viure aquí. De fet, hi ha un parell de parelles que han arribat des de l'anunci de l'escola nova, i aquí el gran repte nostre és aconseguir que hi hagi habitatge per aquestes persones que volen venir.
2: Clar, i digues, digues.
4: No, que també tinguem en compte que Les Llosses és un municipi tan, tan extens i que tenim 11 pobles veïns, que en aquests moments hi tenim alguns nens escolaritzats no només a Ripoll, sinó a Capdevànol, al Pens i a Borredà. Llavors sempre passarà pel territori que som, no? Que som el més extens de la província de Girona, que hi haurà gent a les puntes que li anirà més a compte anar a un altre municipi, i això ho hem de... Bueno, ho haurem també de gestionar perquè no quedin, perquè el departament ho tingui en compte.
2: Clar, i també per altra banda, socialment, no sé si el fet que allà s'hagi ubicat, o sigui, que l'espai polivalent hi hagi ubicat l'escola, no sé si pot significar una pèrdua o un benefici, no sé com ho veieu això vosaltres.
4: Home, hi ha hagut gent que s'ha queixat perquè d'entrada portem un any com a obres i això ha estat molt ocupat, però aquí guanyarem coses. Guanyem una biblioteca municipal, guanyem una cuina molt ben equipada per tot el municipi i les festes que fem, i tornem a tindre la sala polivalent, que havia sigut la sala que es feien festes i dinars populars, que la seguirem tenint, un palet no tan grossa, però hi cabran 100 persones. Per tant, entenem que el que guanyem és en qualitat i en recursos. Sí, sí. Vull dir que això es veurà en positiu, eh?
3: Doncs moltes gràcies a tots dos, Jaume Cuní, alcalde de Les Llosses, i també en Marc Ràfol, regidor d'Educació, que ens han acompanyat aquest matí i ens han explicat doncs això, que per sort, després de 57 anys, l'escola de Les Llosses ha tornat a reobrir amb 14 alumnes, i en aquest cas les obres ja estan al tram final de la sala polivalent, que és el lloc on s'ha d'ubicar definitivament, i que si tot va bé, la setmana que ve potser ja tenim els nens allà. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
4: Moltes gràcies, sí. Bona nit, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Falten 3 minuts per 3 quarts al Territori 17. Guillem Sánchez, bon dia.
5: Què tal, com estem?
2: Molt bé, i tu?
5: Tinc una mica de...
2: Tens mal a la gola?
5: Sí, mal a la gola d'aquests aires. D'avui he sortit del graig de casa, 16 graus.
2: Sí, llavors arribes aquí i fa caloreta.
5: I llavors arribes a casa com ahir i també tornava a fer una calor insuportable, no sé.
2: Últim dia d'estiu, eh?
5: Avui oficial, ja?
2: Sí.
5: T'ha arribat la notificació?
2: Sí, Pepa Costa ens ha anunciat l'últim dia d'estiu. Comença per mi la millor època de l'any, que és la tardor, perdoneu. Primavera encara no, eh? La tardor.
5: És una de les millors èpoques de l'any, també, perquè és el meu aniversari, per tant, això s'ha de
6: fer. Clar.
5: Visca la gent de l'octubre, visca.
2: És un bon mes. Què diuen els teus amics de Twitter?
5: Doncs mira, la Mireia ja ens avança els seus plans per la setmana que ve. O sigui, no hem ni començat ni aquesta i ella ja pensa en la que ve. Ens diu, la setmana vinent començo una nova formació. Si hagués de cobrar en proporció a tot el que he estudiat, em podria jubilar jove. Not happening.
6: Què difícil està tot?
5: La gent estudia massa, però clar, és que si la gent tampoc troba feina o no troba feina d'allò que ha estudiat, t'has de seguir movent, no?
2: Clar, la gent diu, mira, no tinc feina, estudio, i vaig estudiant, sí, fins que arriba un punt que ja tens fills i encara estàs estudiant.
5: I tens 35 anys i encara no has tingut 2 anys d'experiència laboral en algun lloc.
6: Clar. Però per estudiar també has de pagar, eh?
2: També.
6: Has de treballar.
5: És un cercle viciós, això, Andreu.
6: És tot.
5: És un cercle viciós.
2: Poso de mala llet.
5: Vau veure ahir alguna cosa per la tele al vespre?
6: No vaig veure Ferran Adrià, si no és per aquí.
2: Ai, feien l'estrena de la sèrie.
5: Jo no la vaig veure, però sí que em destacaré un comentari que llavors jo crec que la setmana que ve hauríem d'intentar desenvolupar.
2: Va,
5: és aquest usuari comentem. Que ens diu, vist el primer capítol de Gènesi, en reservo l'opinió. Fins aquí.
2: Ah.
5: No sé si us imagineu que pot anar per la banda bona o per la banda dolenta.
2: Clar. Jo crec que és per la banda malament.
5: Jo he llegit comentaris de gent que li havia agradat, sobretot la interpretació que fa l'actor que fa de Ferran Adrià, però que també hi havia, o que faltava que es fes una mica com de reconeixement a d'altres cuiners catalans també, que clar, aquí entren moltes coses.
2: Haurem de veure el primer capítol i el podem comentar si volem.
6: Es veu que en el capítol vaig sentir-ho al meu pare que ho deia, fa la truita amb patates xips.
5: Mira que bé. I de Ferran,
6: el tiburon.
5: A Ferran. No? Perquè també era protagonista a la tele, el nostre amic, eh?
2: Sí?
6: On va anar ahir?
5: Sí, a l'Hormiguero.
6: Ahir va a l'Hormiguero.
2: No.
5: I I, evidentment, hem de destacar-ne dues piulades d'aquest senyor. Primera, ens diuen, quin mal ha fet Ferran Torres deixant-se els cabells així? Hi ha molta gent imitant el seu pentinat pensant que els quedarà igual i el que semblen és un monitor d'una granja escola dels anys 90.
2: El pelo libreta, no? El típic així rellu...
5: Mare de Déu.
2: Va així, no? Amb el cabell així mig...
5: Sí, un llibre així obert.
2: Això,
5: i així.
2: De llibre, sí.
5: Mare
2: sí,
5: de Déu. Sí. Un altre usuari ens escriu això i diu, està convençut que és Iniesta, eh? És com fer un ou ferrat sense trencar-ne el rovell per primera vegada i començar a mirar Ferran Adrià per sobre l'espatlla.
2: Ah, quina bona connexió de Ferran a Ferran.
6: Jo ets a dir una cosa.
5: A veure, va.
6: A mi la mentalitat que té m'agrada.
5: Sí, això sí. Autoconfiança, autoestima... Té una confiança... Sí, sí.
6: El tio que...
2: Va marcar el gol, va marcar el gol del Mundial.
5: I no li importa el que diguin d'ell.
6: I no li importa el que li diguin d'ell, perquè mira que... Perquè hi ha algun altre que, si li hagués importat tot el que li han dit a ell... No crec que estaria aquí.
2: Ah, i va comentar també l'àudio de Ferran, oi?
5: No, perquè li van portar la noia narradora que va...
2: Que pesada aquella noia, que pesada. Per fi, el seu moment de fama ja l'haurà tingut a l'Hormiguero.
5: Hi va haver una trobada entre Ferran Torres i la noia que va anar...
2: I que es tornava boja, no?
5: És que no he pogut acabar de veure els vídeos ni llegir els comentaris, però...
2: Ho comentem demà, si us plau.
5: Jo crec que avui es podria fer.
2: Perfecte.
5: Va, de futbol, continua la cosa. Bon apunt d'en Jordi, que ens diu... Culer, estàs trist perquè el Barça no juga fins d'aquí a 3 setmanes? No pateixis, això vol dir que tenim 3 setmanes amb rodes de premsa de Xavi Hernández gairebé a diari.
6: Gràcies. Gràcies.
5: Por favor. Ai, ahir circulaven els primers vídeos del senyor Xavi Hernández entrenant. Precision, precision, precision.
6: Good job, open up.
5: Ai, com ens agrada això. Va, la gent de XT molt al cap, atenció, el preu de la gasolina, però moltíssim, I mira, ens comparteixen opinions com aquestes. Ens diuen, a 3 euros al litre, les relacions a distància comencen a partir dels 12 quilòmetres.
2: Ai!
5: Per tant, com a molt, mira...
2: Que bona, m'encanta.
5: De Vic a Hostalets encara ens arriba, no? O de Vic a Tona, o de Vic a...
2: Encara
5: ens arriba.
6: De Tona a Hostalets arriba, sí, no?
5: Sí.
2: Sí, de Tona a Hostalets, sí, si no, vaig a peu.
5: Entra dintre el marge.
6: Bicicleta.
5: Si no hi ha... Mira, si no hi ha...
6: Jo vaig amb bicicleta.
5: Si no hi ha solucions, Andreu...
6: Jo baixo
5: Andreu,
6: amb bicicleta, a vegades.
5: M'he comprat una bicicleta i estic, literalment, a 8 minuts de tot.
2: Està molt bé.
6: És que la bicicleta...
2: Però també són molt cares, les bicicletes.
5: Depèn de què et compris.
2: Bueno, potser em buscaré alguna pel Wallapop.
6: Pots trobar un ferro per 100 euros i menys.
5: És clar, si vols una elèctrica que no hagis ni de pedalar per anar als llocs, això també
2: no
5: té un altre preu.
2: No tinc tants diners.
5: Va, atenció a la situació que ens diuen. A la taula del costat, entre tres, estan posant verda una companya de feina perquè a l'hora de fitxar marxa. Quina poca vergonya. Toquen les 5, fitxa i marxa.
6: Això crec que passa a totes les famílies que es comenta els àpats a taula.
5: I amb els companys. I amb els companys.
2: Sí.
5: Si és la teva hora de marxar, marxa. És que només faltaria,
2: sí.
5: No? No faltaria. Va, i ho tancarem amb aquesta de la Neus, que ens diu avui 2026 i encara hi ha gent que no sap sortir de manera ordenada d'un avió. I jo aquí afegiria d'un avió, d'un autobús, d'un vagó de tren, d'un cotxe i de tot el que et puguis imaginar.
2: Lo de l'avís és una cosa, de veritat, A més et diuen, de la 8 a la 9 podeu sortir.
5: I el de la 10 s'aixeca i intenta marxar, no?
2: No, ets a casa de la fila 8? No, pues prou ja. Ja estic de mala llet avui, entre la gasolina i això ja m'ha posat de mala llet.
5: Doncs mira't l'Hormiguero d'en Ferran i així...
2: Encara posaré de més.
5: Riuràs una mica, segur. O Ferran.
2: Guillem Sánchez, bon dia i ens veiem demà.
5: Que vagi molt bé tot.
2: Adéu, que vagi bé. I ara és moment de seure i fer una parada al nostre cafè cultural.

0: Doncs aquest pròxim dissabte se celebra la 7a edició del Festival Inspira de Ripoll, organitzat per la Fundació MAP a l'espai de la Devesa del Pla, i que presenta un cartell de luxe. I bé, i avui ens acompanya la Laura Caballero, que és responsable de comunicació de la Fundació MAP, per explicar-nos tots els detalls d'aquest festival tan especial, que ja s'ha consolidat com un dels grans esdeveniments culturals de Ripoll en aquests anys que està en dansa. Bon dia, Laura, i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres. No la sentim, a la Laura. Aviam si podem... Potser no sé si està mutejada, si no provarem de trucar-la, la veiem perfectament amb nosaltres. No sé si encens, Laura. Encens, però no et sentim. Si de cas provem de trucar-la... Ara sí. Bon dia, Laura, què tal? Temes del directe. Anem de cara a barraca, Laura. Per començar, ja tenim totes les entrades venudes, no sé si encara en queden algunes.
1: Isaac, em sembla que nosaltres no podem sentir a la Laura, no sé si tu l'estàs sentint, però nosaltres des d'aquí, des de l'emissora del 9FM, no la podem escoltar i potser li demanarem de trucar-la.
0: Perfecte, jo sí que la puc sentir, truqueu-la si de cas i tant.
1: Perfecte, sí. Doncs ara mentre la truquem, Isaac, explica'ns una miqueta, fes-nos 5 cèntims del que explicaràs avui al nostre Cafè Cultural.
0: Doncs mira, avui parlarem això del Festival Inspira de Ripoll, organitzat per la Fundació MAP, que com sabeu doncs arriba aquest dissabte i ens portarà tot un munt d'actuacions, actuacions amb caps de cartell molt potents que ens explicarà la Laura, però que també doncs té activitats inclusives, que això és el que el fa, diguéssim, un festival diferent, no?, a la resta dels festivals del territori. Per tant, doncs ella ens ho explicarà més bé, però i ara comentàvem això del tema de les entrades, que segurament si algú hi vol anar-hi, doncs veurem a veure si encara en queden. Ens deia que encara en quedava alguna, sembla ser. No sé si ara ja la podem tenir amb nosaltres a la Laura.
1: Encara ara l'estem trucant, Isaac, sí, i ara a veure si ens podem posar en contacte amb la Laura per explicar-nos doncs aquest festival, com tu t'estaves explicant. Isaac, a veure si ara podem contactar... Sí, ja la tenim al telèfon i ara la podrem sentir.
0: Laura, què tal, doncs?
2: Hola, bon dia. Disculpeu.
0: Perfecte. No, això que dèiem, que no sé si queden algunes entrades encara.
2: Doncs encara ens en queden algunes, molt poquetes, el comentava abans, estem gairebé al 100% de l'aforament, però qui vulgui encara és a temps de comprar aquestes entrades sense badar, perquè gairebé estem al 95% de l'aforament.
0: Això significarà unes 5.000 persones, no? Per tant...
2: Exacte, 5.000 persones dins de la Devesa del Pla, un any més, i la veritat que amb ganes de poder tornar a penjar un sold out.
0: Explica'ns una mica, Laura, quin és el cartell d'aquest any dels grups de música i les activitats que potents que dureu i en quins horaris ho actuaran?
2: Doncs aquest any com a caps de cartells portem Sopa de Cabra, Els Tiets, la Ludwig Bank, pels més petitons Xiula, i per fer-vos un resum una mica ràpid, tenim tota la programació i tot penjat a la nostra pàgina web o a xarxes, però sí que tindrem la Ludwig Bank ens actuarà al migdia, a l'hora del vermut, sempre apostem per tenir un grup de cap de cartell als migdies, i cap a la tarda ja actuarem amb el Xiula a les 5 de la tarda, després anirem amb el Sopa cap a quarts de 8, i finalment a la nit tindrem els tallers a partir de les 10, i com sempre acabarem amb un DJ, que aquest any serà una DJ, la DJ d'Ardeta.
0: Uns horaris també adaptats una mica perquè hi pugui anar-hi tothom, no?
2: Exacte, el Festival Inspira està pensat perquè famílies i tot tipus de públics pugui assistir a aquest festival i pugui gaudir d'aquests grups que sovint a vegades són més a la nit o més al vespre, i comença a partir de 2:15, obrim les portes de l'Inspira i això s'allarga durant tot el dia ininterrompudament fins la 1. També, Isaac, comentar-te que tenim altres grups al festival, altres espectacles molt interessants i inclusius que...
0: Això et volia comentar, sí.
2: estan protagonitzats per persones amb discapacitat. Aquest any ens ve una companyia des de Sevilla, que és de dansa, amb un espectacle amb molta qualitat, que esperem que us agradi molt a tots.

0: grup de folk amb 60 cantaires de la coral de Ripoll i de la coral viola de Centelles.
1: A més, això, l'esdeveniment s'ha adaptat perquè tothom pugui gaudir. Quines són aquestes mesures d'accessibilitat que tindran les persones que vinguin? Que això que dèiem, com dieu vosaltres, i a mi també m'agrada molt, que tenen diferents capacitats.
0: Doncs nosaltres seguim sempre apostant, evidentment, per això fem aquest festival, per mesures d'accessibilitat dins del recinte. Això significa que persones que tenen una dificultat o un tema d'accessibilitat en determinats festivals culturals que no hi poden anar, doncs nosaltres apostem en cada any poder garantir l'accessibilitat a tothom. Llavors, aquest any, per comentar-te dues novetats bastant importants, és que hem aplicat una tecnologia immersiva 360 graus. Això vol dir que persones que tenen una discapacitat molt profunda i que no tenen cap possibilitat de moure's del seu lloc de casa puguin gaudir d'aquest festival. De moment aquest any fem una prova pilot amb la residència de la Fundació MAP i dues residències de la comarca del Ripollès perquè residents puguin gaudir d'aquests concerts i espectacles en directe del Festival Inspira. I després també una altra novetat que tenim són els codis Navilens, que són codis QR, similars al QR, però persones amb una discapacitat visual. Això significa que aquests codis, a una distància de 15 metres, poden ser captats per als telèfons mòbils d'aquestes persones i automàticament els hi salta el mòbil o una veu en àudio i els hi va descrivint tot el que van trobant pel festival. Llavors trobaran aquests codis nadalents, uns 30 per tot el festival, perquè ells puguin anar de forma autònoma pel festival i gaudir també de la cultura com qualsevol altra persona. A més de totes les mesures d'accessibilitat que ja venim tenint d'altres edicions, com som el bucle magnètic, motxilles vibratòries per persones amb una discapacitat auditiva, zones preferents, entrades reduïdes per persones de tercera persona que necessiten un suport. També hem aplicat uns pulsadors a les Fultracs per persones amb cadires de rodes que puguin pulsar aquest pulsador i s'activi una llum a la Fultrac i els pugui atendre. També hem aplicat un punt d'accés al Festival Inspira d'informació i acreditació molt més extens, on hi hagi persones de suport per acompanyar durant el festival, un punt de càrrega per cadires de rodes, lavabos adaptats i grues i canviadors. Bé, tot un seguit de mesures que creiem que facilita la cultura a totes les persones.
1: Amb 30 segons, Laura, amb quins espais comptarà el recinte? Comentaves, no sé si has, que tenen noms diferents, eh?
0: Sí, els espais, nosaltres sempre hi posem uns noms, però bàsicament són l'espai Felicitat, una felicitat que és el de la Fultrac i el menjar, enguany amb dues Fultracs més, per tant comptarem entre 10 i 11 Fultracs, l'espai Somnis, que és el de taller i activitats infantils, que aquesta edició tenim molta cartellera de tallers adaptats també per infants, inflables, maquillatge, pentinats, tot tipus de tallers. Llavors tenim les dones dels dos escenaris, l'escenari Talent i l'escenari Valors, i llavors tenim tota la zona d'herba, no?, on la gent pot gaudir del festival, dels concerts, o simplement estar tranquil·lament descansant.
1: Doncs moltes gràcies, Laura Caballero, de comunicació de la Fundació MAP, per explicar-nos aquest Festival Inspira de Ripoll, que es durà a terme doncs, aquest dissabte durant tot el dia i que, com has dit, tindrà un caps de cartell molt interessants, també de forma inclusiva. Nosaltres hi tornem demà en el Territori 17. Tornem demà en el Territori 17 a les 9 del matí.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Territori 17, un magazín del 9FM, 10, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El 9FM.

0: 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull pel malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Royo, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: I l'oficialitat del català a la Unió Europea torna avui a una reunió del Consell d'Afers Generals, al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa la via encara completament tallada en aquest punt i provoca retencions importants. A banda, una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida més greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre ara a les 10 del matí i les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders dels procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías.

0: que s'oposa a la mesura de Gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'eusquera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. Diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix, volíem dir, el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió. Per la seva banda, el govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria una reforma dels tractats. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona, amb dues que deixen un carril tallat. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha acabat incendiant. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
3: Avui és dimarts 22 de setembre de 2026 i tal dia com avui, però del 2009, es signava un acord per la construcció d'una rotonda a l'entrada de Cardedeu.
2: On l'estelada? I quin sant no va saber mai això de la rotonda?
3: Doncs mira, Sant Maurici, que va morir decapitat amb tota la seva legió al 286 després de Crist. I qui tampoc ho va saber és qui va inventar el següent refrany. Setembre, fruiter, alegre i fester.
2: Oh! Quina pena! Mira, saps que et dic que si es va posar soldat, potser ja ho buscau un xic, això de perdre el cap, no?
3: Aviam, si no vols pols, no vagis a l'era.
2: Déu-vos guard per totes i benvingudes al 655è Infopodcast Cardedeu.
3: Va, i avui, Enric, quina recomanació literària tenim?
2: Doncs mira, tenim una recomanació literària que ens han enviat per missatge, per tant, us ho explicarem nosaltres.
3: La locutaràs tu?
2: És una persona que està molt present a Cardedeu, molt present a Cardedeu, també ha tingut família aquí a Cardedeu, tot i que no hi ha viscut concretament, però ha estat per Canoes. Per tant, va, avui deixarem passar, no, Susanna? I parlarem de Contes de Bosc, de Saulo Pujolà. És una meravella de llibre. Jo me'l vaig agafar perquè amb ell el conec, i vaig dir, va, l'ha fet, i li vaig fer una entrevista, i quan el vaig llegir va ser un... increïble. Així que estic molt d'acord amb aquesta recomanació. Val molt, molt, molt la pena.
3: Doncs va, ja sabeu, a la llibreria a buscar-lo.
2: I avui, paraula d'àvia.
4: Vaya quelcom pel cap a algú!
3: Déu-n'hi-do com estàs millorant les teves interpretacions, eh? Va, que el que vol dir és pensar en alguna cosa, rumiar alguna cosa, intentar recordar alguna cosa, per exemple.
4: Em vaya pel cap el seu nom, però no me'n recordo ben bé com es diu.
3: Molt bé.
2: En tot cas seria, com se diu? Quedaria millor.
3: Va, i perquè no us balli...
2: El que li passa sempre, vaja.
3: Res pel cap i sapigueu el que heu de plantar, secció de l'horta.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
2: Arrossegadors, com ratolins i ratetes de camp. És cert que es menja les arrels, també els tubercles, i que fan mal a l'hort si estan en escreix reproduint-se. Però el que podeu fer és posar unes trampetes sense bord, només una d'aquelles reixetes, aquelles caixes que queden tancadets a dins, i després els porteu al mig del camp i ja està, res de matar-los. A més, si moren enverinats, després, a les aus nocturnes, rapinyaires, així, també moriran darrere.
3: Oh...
2: Quina pena.
3: Pobrets, només volen menjar. Poseu-los un raconet a l'hort amb el que més els agrada i que s'ho mengin d'allà. Va, i avui tenim un apunt trist per una pèrdua de la vila, i és que hi vam saber que ha mort Pere Rivera i Pinós.
2: Així que des d'aquí, el nostre condol a familiars i amics, que pel que semblen són molts, i és que les xarxes n'han anat plenes en molt poques hores només.
3: Va, i passem ara a les notícies.
2: I venim amb una notícia d'aquestes d'actualitat, rigorosa actualitat. I és que, bé, sabeu que van haver persones concentrades i tancades a dins la sala de les columnes, dins la sala de plens de l'Ajuntament, no? I que diumenge, això va ser des de dijous, i diumenge van sortir. Doncs ahir a la tarda es van reunir amb l'Ajuntament. Per tant, portem declaracions en exclusiva, de nou, per aquí, per l'Infopodcast Cardeu. Podem escoltar a portaveus de les persones concentrades i també a l'alcalde Xavier Orozco. Endavant. Escoltem a Maria Alvareda, del Sindicat d'Habitatge de Cardeu.
6: Avui ens hem trobat en part de l'equip de govern, concretament l'Orozco i l'Ignasi Planas, i valorem la reunió només com a positiva la part d'haver trobat, bueno, haver trobat que ens hagin donat un espai per exposar les nostres idees i parlar amb ells, però més enllà no s'han donat solucions concretes encara. Hi haurà reunió la setmana que ve per respondre'ns a les nostres demandes.
2: I a tot això, què en deia l'alcalde?
7: Des de banda d'un problema estructural com és la necessitat dels habitatges d'emergència, una necessitat que va més i que anirà més, els diferents agents socials hem de sentir-nos part del mateix equip per resoldre aquest problema. Si no resoldre, almenys minorar les seves conseqüències. Per això cal conèixer-nos bé què pot fer cadascú amb transparència, amb generositat, i situar realment a qui ho necessita el centre. Així ens podrem entendre segur.
3: I avui va de bastons i no estem parlant del que passarà al ple de dijous. No, no, no. Que es presenta calentet, eh? Parlem d'una altra cosa, Enric.
2: Doncs no va... O sigui, sí, va de bastons, però de debò i de fusta. I és que la colla bastonera de Cardeu ha celebrat aquest dissabte els 20 anys del seu naixement. Una entitat sorgida d'un taller de l'Escallot l'any 2005, que va portar alguns dels participants a agrupar-se i sortir a ballar a la plaça per primera vegada durant la festa major del 2006. I és que, de fet, a partir d'aquesta primera ballada, molta gent es va engrescar i es va sumar al projecte. Uns anys més tard, la colla va decidir ampliar-se també als més petits i als mitjans. Una aposta per les noves generacions, que segons expliquen des de l'entitat, són avui una de les forces i una de les principals fonts d'il·lusió de la colla bastonera. Al llarg d'aquestes dues dècades, la colla ha anat creixent i creixent i evolucionant, incorporant nous balladors i balladores i ampliant també el seu repertori de balls. Així que des d'aquí, felicitats, família!
3: Moltes felicitats, pa, i amb això arribem al No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardeu. De Déu.
2: I avui, com que ha anat de lectura, també us direm que a 6:45 tindrem, alerta, la primera sessió del Club de Lectura Feminista, que vam parlar molt, ja ho recordeu, sí, sí. Quina pena, perquè ens hauria encantat anar-hi i nosaltres no podrem ser-hi. Així que, si esteu lliures o podeu canviar plans, feu-hi cap. Serà, com diem, de 6:45 a 7:00 a la Biblioteca Mar de Vilalba i es tractarà les gratituds de Delfín de Vigan, amb Yoko Elias. I amb això, feina feta, país arreglat i Cardedeu despert!
3: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consumit de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies
2: i seguidores al nostre Spotify, al canal de Spotify. Així que, si escolteu això, cliqueu ara mateix i feu clic, seguir.
3: Clic, ja vaig tard, collons.
1: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Cardedeu. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent previsiblement entre els membres progressistes i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. De fet, diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix el Consell de la Unió Europea,

0: també ha descartat que avui es prengui cap decisió al respecte. El govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que se li ha encarregat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C35 a Vidreres encara deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona. Amb dues deixen un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens regionals sud circulen per via única entre Altafulla, Tamarit i Torredembarra a causa d'una incidència en la infraestructura. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar, per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 i fins les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos.
1: Notícies en xarxa. Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Bon dia i bon dimarts 22 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc.

Dimarts 22 de setembre, avui comença la Champions femenina de futbol amb els 5 primers partits de la primera jornada d'aquesta fase Lliga. El Barça, el vigent campió, debuta demà, en aquest cas el Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Avui destacant un parell d'enfrontaments, el Bayern de Múnich-Manchester City en el torn de tarda, 3:15, i l'estrena del Real Madrid, que rep el PSG, el Paris Saint-Germain, en un dia en què també parlarem amb un dels pesos pesants de la Unió Esportiva Sant Andreu, el migcampista Pau Darbre, aprofitant que el conjunt quadribarrat juga demà el seu partit de la quarta jornada de Lliga, la primera federació, a Can Dragó contra el Real Madrid Castilla. Molt futbol, però també molt bàsquet, amb la crònica de la celebració ahir de la penya, amb l'afició entregada a Badalona, als carrers de Badalona, i també amb recepció institucional a l'Ajuntament. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui arrenca la Champions femenina, dèiem ara, amb la primera jornada de la fase Lliga.
1: Com tu molt bé deies, amb el Barça, recordem-ho, vigent campió i com el rival a batre. Malgrat els canvis a la plantilla, les blaugranes debuten demà a les 9 del vespre rebent el Johan Cruyff al París Futbol Club.
0: En una estona mirarem d'escoltar en directe Pere Romeu, de fet acabat fa una estona a la roda de premsa, i també la davantera Eva Payer, la davantera polonesa, si no demà, evidentment, en farem la prèvia extensa. Ja avui tenim, Joan, els primers 5 partits de Champions.
1: Un dels plats forts és el duel entre el Bayern de Múnich i el Manchester City en el torn de tarda, a 3:15. A la mateixa hora jugarà l'Inter de Mila Hacken i ja les 9 Juventus, Benfica, Arsenal, Koch i Real Madrid PSG.
0: En categoria masculina, recordem que s'atura fins al 9 d'octubre la Lliga de Primera Divisió pels partits de seleccions.
1: Amb la selecció espanyola es concentraran 7 jugadors catalans, 7 del Barça i un de l'Espanyol, davanter andalús Roberto Fernández, per disputar els 4 primers partits de la Nations League. El comitat estatal, que ahir renova Luis de la Fuente fins al 2032, jugarà dissabte vinent a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon i Bellingham.
0: Entre d'altres, evidentment, el Barça, que té 16 internacionals en total, i l'Espanyol en té 3.
1: A més de Roberto, també han estat convocats Javier Hernández amb Espanya sub-21 i el defensa Banja Krušić d'Eslovènia.
0: A tot això, i a la tarda coneixíem els horaris ja de la desena jornada de Lliga, la primera masculina.
1: Ja s'havia anunciat l'hora del clàssic entre el Barça i el Real Madrid, que jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 de la nit a l'Spotify Camp Nou. L'Espanyol jugarà dissabte 24 d'octubre a 4:45 de la tarda al Sardinero, al Camp d'Esports davant el Racing de Santander.
0: Encara a primera divisió, Marc Casado va passar ahir per quiròfan.
1: El migcampista del Depor, seguit pel Barça, va haver de ser operat d'una fractura de la clavícula dreta que es va fer diumenge en el partit contra el Betis. Alguns mitjans apunten que la recuperació el podria deixar fora dels terrenys de joc uns 3 mesos.
0: N'estarem pendents. A segona, parlant de males notícies i d'operacions, també haurà de passar per quiròfan el davanter del Sabadell, Nico Joachini.
1: El nord-americà, autor de 3 gols en els primers 5 partits, ja es va perdre la victòria diumenge contra l'Oviedo i ahir el club va comunicar els pitjors pronòstics. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i es perdrà el que resta de temporada. Segons informa Ràdio Sabadell, la lesió es va produir en l'entrenament previ al partit contra l'Oviedo.
0: I el Girona, tornant als internacionals, ja sap que es perdrà 6 jugadors per als pròxims 2 partits.
1: I són aquests, els ucraïnesos. Banat, convocat amb l'absoluta, i Krapistov i Shimpur amb la sub-21, a més de Yasser Asprilla, que disputarà 3 amistosos amb Colòmbia, Júnior, que anirà amb la selecció espanyola sub-18, i l'As, convocat amb l'absoluta de Guinea per disputar els 2 primers partits de classificació per a la Copa d'Àfrica. El Girona, per tant, haurà de jugar sense aquests 6 internacionals els partits contra l'Albacete i Mallorca.
0: A la primera federació masculina, l'Europa ja té 9 entrenador.
1: Luis Blanco agafa les regnes de la banqueta escapolada després de la destitució anunciada ahir de Josep Maria Jané. Blanco, que ha entrenat l'Atlètic Balears i a les categories inferiors de l'Espanyol, on va arribar a dirigir també el primer equip en 2 partits, anirà acompanyat d'Alberto González, que torna al cos tècnic de l'Europa uns mesos després de deixar-ho.
0: Alberto González, que era ajudant d'Adai Benítez. L'Europa ha sumat només un punt dels primers 12 possibles al grup 2 de la primera federació masculina. Veurem si aconsegueix redreçar-ho aviat. Per cert, demà es completa la quarta jornada amb el partit del Sant Andreu.
1: A Esquadribarra reben a Can Dragó el Real Madrid-Castilla a partir de les 9 del vespre. El Sant Andreu buscarà la segona victòria al curs contra el filial blanc, que havia demanat l'ajornament dimecres per la disputa dissabte passat de la final de la Copa Intercontinental sub-20 que va guanyar el juvenil del Madrid.
0: En una estona parlarem amb Pau D'Arbre, el migcampista de la Unió Esportiva de Sant Andreu, un dels pesos pesants i un dels capitans d'aquest vestidor. En bàsquet, dia de celebració ahir a Badalona per la Supercopa aconseguida diumenge a l'Olímpic per la Penya.
1: La plantilla verdinegra va tenir ahir una recepció oficial institucional a l'Ajuntament i després els jugadors i cos tècnic van sortir al balcó del consistori per dirigir unes paraules a l'afició, que feia, atenció, 18 anys que no celebrava un títol del seu equip. Els més ovacionats van ser Ricky Rubio i l'MVP de la Supercopa, Nico Laprovittola. A més, el capità Ante Tomic i l'entrenador Dani Miret. Tots van prometre seguir treballant perquè no passi tant de temps per celebrar un altre títol just abans de l'inici d'una temporada. Il·lusionant.
0: La penya que ha de deixar per cadejar la celebració per preparar l'inici de la CB, que arriba aquest mateix cap de setmana.
1: La sisa joventut debuta diumenge al migdia a la pista del Breugan. També diumenge a la tarda jugaran el FIAC Girona a Fontajau contra el Camp Múrcia i l'Ilerna Lleida al Roig Arena contra el València. Dissabte obrirà la competició a les 6 al Surne Bilbao, Quitanàs Manresa, mentre que el Barça rebrà al Palau el Leima Corunya, un conjunt blaugrana que abans, aquest mateix dijous, debuta a l'Eurolliga masculina, també a casa, en aquest cas, contra l'Efes d'Istanbul.
0: En hoquei patim ja coneixem les llistes de Pere Bàries i Sergi Macià, ja la coneixíem per la disputa del Mundial, que tindrà lloc a l'octubre a Asunción, a Paraguai.
1: A la convocatòria masculina, la gran novetat és Biel Llanes, jugador de l'Igualada i gran revelació de l'última hoquei lliga. La resta, la gran majoria, també catalans, són els porters Candid Ballard del Reus i Blai Roca del Liceu, i a jugadors Pau Bargalló i Nil Roca del Benfica, César Carballeira i Pol Manrubia del Porto, Marc Grau i Eloi Cervera del Barça i Iván Morales del Barcelos. El Mundial masculí entre el 12 i el 18 d'octubre, mentre que el femení en 7 de les 10 convocades catalanes es jugarà del 4 al 10 d'octubre.
0: I un últim punt en waterpolo. Avui es juga al vespre un partit de Lliga a la divisió d'honor masculina.
1: A 3:15 es disputarà el duel català avançat a la tercera jornada entre el principal candidat al títol, l'Atlètic Barceloneta, i el Centre de Natació Mataró, a 3:15 del vespre a la piscina de Sant Sebastià. Demà es jugarà un Mediterrani Sabadell pendent de la primera jornada.

0: Dimarts 22 de setembre, 8 minuts gairebé passen de dos quarts i mitja de dues. Comencem parlant de futbol. Avui arrenca la Champions femenina, ho dèiem ara, amb aquesta primera fase lligueta, amb 6 partits i amb el Barça, vigent campió, com el rival a batre, malgrat els canvis que ha tingut aquest estiu a la plantilla i algunes de les sortides importants. Aquest mateix migdia ja n'ha parlat a la prèvia l'entrenador Blaugrana Pere Romeu, acompanyat de la davantera polonesa Eva Payor. Demà n'escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc amb la prèvia més extensa. Demà a les 9 es jugarà aquest Barça-París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Aquests dos equips que ja es van enfrontar, recordem, a la primera fase de la Champions de la temporada passada, en aquella ocasió la capital francesa, amb triomf blaugrana per 0-2, amb dianes de Vicky López i Caroline Graham Hansen. Evidentment, demà, com dèiem, en parlarem més. En una Champions que comença avui a 6:45 de la tarda, tenim un dels plats forts d'aquesta primera jornada, el Bayern de Múnich-Manchester City. A la mateixa hora es disputarà l'Inter de Milà-Haken-Sueck i a les 9 tindrem un Juventus-Benfica i l'Arsenal-Koge i el debut del Real Madrid, que s'enfrontarà, rebrà de fet, al PSG. Més futbol en categoria masculina, la segona divisió. Molt males notícies per al Sabadell, que perd una de les sensacions d'aquest gran inici de temporada del conjunt arlequinat. El davanter nord-americà Nico Joachini, autor de 3 gols en els primers 5 partits de Lliga, que haurà de passar per quiròfan després de trencar-se el lligament encreuat anterior del genoll dret i es perdrà, per tant, segurament el que resta de curs. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joachini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
2: El Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien, pero bueno, ahora no me tocó a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después del segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo, y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
1: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joachini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
0: Gràcies, Sergi, de Sabadell a Terrassa, perquè l'equip d'Oriol Alsina, el Terrassa Futbol Club, ho explicava a Maïs, ja coneix el que serà l'últim obstacle per jugar aquest any en la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. El conjunt agarenc s'enfrontarà als quarts de final de la Copa Federació dimecres de la setmana vinent, ho sabíem ahir, 30 de setembre, al Sestao Ribera, l'emblemàtic municipal de Les Llanes. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El Sestao River és el darrer esglaó que ha de pujar al Terrassa Futbol Club si vol disputar l'edició de la Copa del Rei d'aquesta temporada i enfrontar-se a un primera divisió. I és que els agarencs han començat amb molt bon peu la temporada, amb 3 partits en la competició casolana, amb 2 victòries i un empat, i en la competició de la Copa Federació, amb 2 victòries. Recordem, la passada setmana davant el Binèfar i ara fa 15 dies davant el San Juan de Pamplona. Un Oriol Alsina que valora aquesta competició de la Copa Federació. Li hagués agradat que el partit es disputés a l'Estadi Olímpic, però diu que és un premi per l'afició i que espera, doncs, poder recompensar amb aquesta participació el torneig del cau.
4: Per molts factors, avui un cop més, gent de Terrassa ha vingut aquí, els he dit als futbolistes que és un valor atenuant que tenim per aquesta gent que s'ho mereixen tot. I volem jugar a casa nostra pel desgast, però també perquè hi hagi la nostra gent, perquè ens ajudi en aquest partit, que és una final per arribar a jugar contra una primera divisió a la Copa del Rei. El premi és molt i molt gran i volem fer-ho davant de la nostra gent, que sempre està al nostre costat, tant quan les coses van bé com quan no van bé.
3: Per ser un Terrassa que ha posat autocar gratuït per al partit de dissabte a les 5 de la tarda al Camp de l'Ebro. Un Terrassa que, recordem, encara no ha encaixat cap gol en els 510 minuts que ha disputat aquesta temporada. Són 240 en la Copa Federació i 270 en la competició de Lliga.
0: Gràcies, Miqui. I una categoria per sobre, la primera federació masculina. L'Europa va anunciar ahir la destitució de Josep Maria Jané com a entrenador i poques hores després ja anunciava l'arribada de Luis Blanco com a nou entrenador. El tècnic nascut a Santa Coloma de Gramenet, que el curs passat va entrenar a l'Atlètic Balears i ha estat molts anys a l'Espanyol, arribant a dirigir en un parell de partits del primer equip, arriba per agafar les regnes d'una Europa que només ha sumat un punt dels primers 12 possibles. I ve acompanyat, per cert, d'Alberto González, que va ser ajudant ja de Dai i torna només uns mesos després d'haver marxat. Luis Blanco serà presentat aquesta tarda a les 7 al nou Sardenya. I pel que fa a l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, la Unió Esportiva Sant Andreu juga demà el seu partit corresponent a la quarta jornada. Els quadribarats reben el Real Madrid Castilla demà a les 9 a Can Dragó. I per parlar-ne tenim ara mateix al telèfon un dels capitans del Sant Andreu, el migcampista Pau D'Arbre. Pau, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Hola, bon dia, què tal?
0: Setmana estranya, entenc, per no haver jugat ja el cap de setmana i haver-ho de fer dimecres. Com està l'equip i com creus que arriba aquest partit contra el Castilla?
5: No, l'equip està amb ganes, després de la derrota contra l'Eivissa, i amb ganes de reafirmar-nos i de guanyar els 3 punts.
0: Ja sabeu el que és, sobretot de la temporada passada, però no sé si és diferent enfrontar-se a un filial pel tipus d'equips que són, que solen ser, que no pas, per exemple, a un Eivissa, un Àguiles o un Osca, que són els rivals que heu tingut fins ara.
5: Sí, bueno, el filial és el típic equip amb molt de ritme, molt de dinamisme, jugadors molt tècnics i bueno, sempre costa jugar contra equips així perquè, bueno, tenen una capacitat física superior, però, bueno, nosaltres tenim les nostres armes i intentarem, doncs, treure els 3 punts.
0: Aquest partit que es va ajornar per la disputa de la Intercontinental, és evident que el Castellet té un equip molt jove, molt més que el vostre, no sé si també pot jugar un factor l'experiència que pugui tenir també al camp.
5: Sí, el que t'he dit, ells tenen les seves armes que intentaran treure el màxim profit i nosaltres, doncs, l'experiència sí que podem tenir nosaltres, això és un valor afegit que pot fer que els 3 punts es quedin aquí.
0: El partit torna a ser a Can Dragó. Com us esteu trobant allà com a locals de moment?
5: Bueno, sí que és veritat que l'afició fa molt, es nota que fan l'esforç de venir fins aquí i donen un plus, però bueno, sí que jugar fora al Narcís Sala no és tan fàcil com jugar allà perquè bueno, et sents molt de suport, però sí que a Can Dragó la gent fa un esforç molt gran i la veritat que molt contents com ens està rebent l'afició.
0: Us està costant una mica fer-vos el vostre, sentir-vos a casa, diríem.
5: Sí, al final no és el mateix a l'estadi Narcís Sala que Can Dragó, que té la pista d'atletisme i és més fred, però bueno, la veritat que de moment hem jugat un partit i l'hem guanyat i esperem que demà sigui el segon.
0: No sé si des del vestidor se segueix l'actualitat de les obres del Narcís Sala, aneu preguntant quan podrem jugar allà.
5: Bueno, un cop a la setmana o dos a la setmana anem a fer vídeo al camp i més o menys anem veient l'evolució de com està la herba, però sí que tenim moltes ganes de que s'acabin ja les obres i poder jugar en el nostre camp.
0: Sí que heu fitxat, i teniu alguns jugadors ja amb experiència a la categoria, però quins són els canvis més grans que heu notat respecte a l'any passat, a la segona federació?
5: Bueno, sobretot el ritme de joc, jo crec que es nota molt. Els jugadors tenen, bueno, de moment sembla que tinguin més qualitat a l'hora de decidir i d'executar les accions, però bueno, al final el que et marca estar més a dalt o més a baix és la competitivitat de l'equip i crec que en això som molt bons.
0: I no sé si també esteu pendents, ho deia ara a l'inici, del principal rival dels últims anys, diríem, l'Europa, que, com dèiem, en les últimes hores ha canviat d'entrenador. No sé si esteu pendents des del vestidor, des del Sant Andreu, des de l'equip, i ja teniu el marcat al calendari, evidentment, el dia del derbi.
5: Sí, bueno, són coses que... Encara que no t'agradi, t'enteres, però sí que és veritat que aquí estem centrats en lo nostre. A l'Europa hi ha que faci el que cregui el millor per ells, però sí, és inevitable enterar-te de tot això. Al final, amb totes les xarxes socials i les notícies volen i t'enteres. Però bueno, sí, és un rival que tenim marcat al calendari, però sí que és veritat que abans de l'Europa van diversos partits que els hem de treure a tots.
0: Acabo preguntant-te per un balanç general més d'aquest inici de temporada, ja amb 3 partits en aquest grup 2 de Primera Federació.
5: Bueno, està clar que ens agradaria haver tret més punts, però bueno, al final ens hem enfrontat a rivals com Huesca i Eivissa que haurien de ser candidats a l'ascens i bueno, crec que no ens ha tret els resultats que hem volgut. Sí que és veritat que les sensacions a nivell competitiu han sigut molt bones i el dia a l'Àguiles crec que vam guanyar amb mereixement i bueno, demà és això, demà intentar competir un altre cop i seguir una mica la línia aquesta, intentar encaixar menys i marcar més.
0: Entenc que l'objectiu és de la permanència, quan abans millor.
5: Sí, sí, sí, està clar que com abans et salvis, més punts tens per mirar cotes més altes, però està clar que el primer que has de fer és salvar-te sempre i a partir d'aquí ja mirar més a dalt.
0: Doncs el més immediat és demà dimecres a les 9 del vespre aquesta Unió Esportiva Sant Andreu, que buscarà la segona victòria del curs, en aquest cas en aquest partit pendent de la quarta jornada contra el Real Madrid Castilla, a Can Dragó a les 9 del vespre. N'hem parlat amb el migcampista quadribarrat Pau d'Arbre. Pau, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per demà i pel que queda temporada.
5: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Parlem ara de bàsquet. Festa grossa ahir a la tarda a Badalona i no és per menys en la celebració de la Supercopa Endesa masculina aconseguida aquest cap de setmana per la penya. El primer títol del conjunt verd i negre en 18 anys. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Xavi Ballesteros.
1: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provitola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
3: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
1: L'afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar Badalona al mapa.
4: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
1: Quan els jugadors van sortir al balcó, la bogeria es va esfermar en una plaça de Vila plena de gom a gom d'aficionats que van festejar tots els torns de paraula. L'Albert i la Dúnia, aficionats verdinegres, estaven emocionats.
5: Per mi és increïble tenir 25 anys i amb 18 no ho havia vist guanyar, era molt petit l'últim cop que vam guanyar.
6: Molt especial viure el primer títol de la penya a casa, va ser molt xulo.
1: El pròxim partit del Joventut serà diumenge a Lugo, a l'inici de la Lliga CB. Un partidàs contra el Breogán, on la penya rebrà un homenatge.
0: Gràcies, Xavi. La penya, que com dèiem, ja ha de deixar aparcada la celebració per preparar l'inici de la Lliga CB, que com dèiem, aquest diumenge al migdia a la pista del Breogán. També diumenge ja a la tarda jugaran la Fiat Girona a Fontejau contra el Lucan Múrcia i l'Ilerna Lleida al Roig Arena contra el València. Dissabte obrirà la competició a les 6 al Surne Bilbao Kitzenas Manresa, mentre que el Barça també jugarà dissabte, en aquest cas rebrà el Palau al Leima Corunya a les 9 del vespre, un conjunt blaurana que abans aquest mateix dijous debuta ja a l'Eurolliga masculina, també a casa en aquest cas contra l'Efes d'Istanbul. I en categoria femenina, també demà juga la final de la Lliga Catalana entre Espart Girona i Cadí-la-Seu. El conjunt gironí que té marcat el calendari el dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, amb l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina contra un rival que també coneixerà demà. En parlava una de les noves incorporacions a la sensació de la selecció espanyola del bronze al Mundial d'aquest estiu, l'asturiana Iana Martín, que ahir feia, de fet, el seu primer entrenament amb el seu nou equip i enviava aquest missatge a l'afició.
7: Que tengo muchas ganas de conocerles, que les esperamos en Fontejau, que estamos preparándonos y creando las conexiones entre nosotras necesarias para llegar súper preparadas y que tengo ganas de verles.
0: I Iana Martín, un dels nous fitxatges estrella d'aquesta Espart Girona, que, com dèiem, té marcat en vermell el calendari aquest dimecres 30 de setembre, la setmana vinent, amb la prèvia de l'Eurolliga. El rival sortirà del duel entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc, que es juga, com dèiem, demà. Per tant, demà ja sabrà el rival l'Uni Girona, un Uni Girona que, com dèiem, demà també juga la final de la Lliga Catalana contra l'altre equip català d'aquesta màxima categoria femenina, que és el Cadí-la-Seu. I més enllà d'això, aquest cap de setmana, també en bàsquet, en aquest categoria femenina, s'ha disputat la Copa Bages. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Un pavelló ple a vessar va gaudir del torneig que obre la temporada al bàsquet de la comarca. Després de dos caps de setmana de competició, el Manresa Club de Bàsquet Femení va endur-se la final en un partit on l'ASFE de Sant Fruitós va competir contra un equip d'una categoria superior. Les Magenta van acabar guanyant de 9 punts de diferència. Miquel Castillo és l'entrenador de les manresanes.
9: Al final estem contentes perquè ASFE l'any passat estava competint a Copa, hem jugat contra un equip de Copa i ens hem quedat amb la sensació de que l'altre equip estava content perquè havia perdut només de 9 punts. O sigui que això també els he dit a les jugadores que és un treball nostre.
8: La final masculina va ser un duel intens entre dos equips on es va respirar la rivalitat entre el Club Bàsquet Castellet i la Salle Manresa. Precisament aquest estiu molts jugadors han canviat de samarreta entre aquests dos equips. Per sorpresa, l'equip d'una categoria per sota, la primera catalana, va sorprendre un Club Bàsquet Castellet que debutarà a Copa Catalunya. Toni Manyoses és l'entrenador de la Salle Manresa.
10: Estic molt content pels nanos, perquè al final portem 4 setmanes d'entrenament i estan treballant molt bé. i al final, bueno, la Copa Bages pues, no deixa de ser partits amistosos ja amb l'olor a competició, no?
8: Mentrestant, des de l'organització de l'ASFE ja pensen en la següent edició de la Copa Bages. A més, l'any que ve el torneig coincidirà amb la capitalitat catalana del bàsquet femení per part de Sant Fruitós de Bages.

0: I acabem amb motor, ho explicàvem ahir, molt bon cap de setmana per al motor català, més enllà de l'actuació discreta de Marc Márquez al Gran Premi d'Àustria de MotoGP i també d'Àlex Rins, Àlex Márquez i Pol Espargaró. Aquest cap de setmana hem tingut ni més ni menys que 3 títols mundials per a pilots catalans. En motocross, el de balsareny Guillem Farrés va ser campió del món en categoria MX2, l'any que ve ja competirà a la categoria reina, el pilot de 23 anys, mentre que la jove lloretenca Daniela Guillén va guanyar el seu primer títol mundial amb només 20 anys, guanyant la prova australiana. Qui repeteix és la garenca Berta Bellán, que aquest diumenge guanyava ja el seu tercer mundial de trial, el segon consecutiu a l'aire lliure. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: Berta Bellán ho ha tornat a fer. La pilot de l'equip Escorpa ha segellat la victòria al Gran Premi d'Espanya. Era l'últim del campionat, aquest passat cap de setmana a Pobladura de les Regueres, a León, en un freca-freca amb Andrea Rabino. La garenca afrontava aquesta última prova amb 11 punts d'avantatge. Després de la primera jornada dissabte, aquesta distància augmentava fins als 15. Després de la jornada de diumenge, Berta Bellán aixecava el títol, 368 punts, 19 més que Andrea Rabino. Una de les coses boniques de la ràdio són les sensacions i també el so. Aquest és el moment on Berta Bellán arriba després de ser campiona del món. Una Berta Bellán emocionada, contenta i donant les gràcies a tot el seu equip. Una garenca que ha demostrat que amb humilitat, amb superació i també amb un missatge d'empoderament de l'esport femení i més concretament del trial GP Woman. Un exemple de que els somnis es poden fer realitat i en alguns casos per partida doble.
0: Gràcies, Miqui. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei de l'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en la salut d'infants i de joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'import que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per tal de construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
0: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions.

0: campions femenina de futbol. Joan Barberà.
1: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits a la màxima competició continental.
0: I fem un cop d'ull també al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible a la resta d'encausats.
4: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa o Oriol Junqueras.
4: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
5: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: El govern, de la seva banda, assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas el final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mon Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
7: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
6: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Mombrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
8: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
9: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
4: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
4: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
10: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
4: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer el tret de sortida a aquest pla. Allà també hi ha inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
11: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
0: I no deixem la salut perquè el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat a Rubí, al Vallès Occidental, la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
12: L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia, l'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. La unitat mòbil estarà també aquesta tarda, de les 4 a 6:45, a la plaça de l'antiga estació, centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç de la malaltia i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador a la comarca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
13: Estarem durant 2 dies aquí a Rubí per tractar possibles factors de risc de la població, per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim metges.
12: L'activitat de divulgació es tornarà a repetir també demà dimecres a la plaça de l'antiga estació en horari de matí de les 10 a les 2 i també en horari de tarda de les 4 a 6:45.
3: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
15: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
16: Per rebre les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
14: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
4: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energèticament sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo els consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
0: És un quart de tres. A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara hauran de tancar a les 10 de la nit. És una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
18: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara aquests establiments s'hauran de tancar obligatoriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
19: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
18: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana que registra Catalunya.
4: Els fets van passar de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle, l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada a la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
4: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe encara en construcció, sense provocar cap ferit. El foc, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
0: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
4: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia i distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
0: La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge. Es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
4: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
20: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
4: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se, atenció, en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
4: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
21: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art a la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
23: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
22: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matís.
0: I de Barcelona a l'Alt Camp, Valls ha presentat aquest matí el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics. Començarà l'octubre i s'allargarà fins a finals d'any. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
24: El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una bienal dedicada a Robert Gerhard.
25: És una temporada molt singular i especial perquè dins de la programació de concerts dels Amics de la Música tindrem dos cicles diferents.
24: També hi haurà música impressionista, repertori barroc i una proposta que combina música i literatura. El cicle seguirà per Nadal amb el cant de la Sibil·la i incorporarà per primera vegada a Valls l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el tradicional festival de valsos i danses.
0: I és moment per a la informació esportiva. ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
1: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol, rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
2: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
1: I una d'aquestes jugadores, una de les jugadores més destacades de la plantilla, és Eva Payor.
5: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
1: Per cert, estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. I males notícies al Centre d'Esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han confirmat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
7: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después del segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
6: Avui és dia de descans al Centre d'Esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
1: I a Primera Federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. Es tracta de Luis Blanco. En bàsquet, el Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa d'Espanya davant la seva afició. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Xavi Ballesteros.
8: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provítola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
26: Espero que molts nets i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
27: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
8: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar algun equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar en Badalona al mapa.
28: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esa ciudad, de Badalona.
1: I demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí de la Seu. Les cites a Reus, on també jugarà la final challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Vostè que exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres, Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'impost que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
4: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
0: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogó, però ha frenat una mica la temperatura. Especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona, avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també en l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
7: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
8: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
0: Doncs bé, tenim una última hora en referència a la decisió del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut sorpreses i, finalment, la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull ha quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
3: La USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
9: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
10: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Professors de secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat. I això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: Doncs no deixem l'educació perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
3: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
11: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son, en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
3: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
12: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra finalment dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
14: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
15: Per rebre les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
13: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
3: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment ha acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades al servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo els consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
0: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
18: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
17: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. Ho avui Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i Espanya.
20: I participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
19: Així mateix, la fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon a menys d'una setmana registrat a Catalunya.
3: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
3: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.

0: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
1: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barris. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
2: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar el parc d'habitatge assequible a 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 205.
0: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
3: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
4: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
3: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
3: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
5: Nosaltres, la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
3: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
7: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
6: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
8: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff, el Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
9: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-los per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
8: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
10: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
8: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han determinat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
11: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
12: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me tocó a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
11: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
8: Gràcies, Sergi. Part des de Ràdio Sabadell, baixem una categoria. La primera federació, l'Europa, presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. El seu relleu l'agafa Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arriba al club escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí La Seu. La cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró-Sant Cugat, Palau-Cerdanyola, Vigues i Riells-Manlleu i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha rebutjat la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana així el camí per amnistiar la malversació. Així ha començat el compte enrere per una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que aplana també el seu retorn a Catalunya, ara que la majoria progressista del Tribunal s'ha imposat i ha tombat la ponència contrària al recurs. Hi haurà una nova vista el 6 d'octubre. El criteri que adopti el Constitucional sobre Turull, recordem-ho, marcarà l'actuació del Suprem, que ja ha dit que si el TC sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, s'aplicarà la llei i s'aixecaran les ordres de detenció. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
3: I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat la discussió sobre l'oficialitat del català en 7 minuts i sense adoptar, com ja estava previst, cap decisió durant el Consell d'Afers Generals aquest dimarts. A la trobada, el secretari d'Estat de la Unió Espanyol, Fernando San Pedro, ha defensat que la Moncloa ha facilitat tota la informació disponible i ha evitat parlar de possibles bloquejos a l'ampliació de la Unió Europea. Fonts diplomàtiques han dit que només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut al debat. Encara a l'àmbit internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no participarà a la recepció i sopar que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebra avui per donar la benvinguda a les delegacions que participen en el ple de l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York. La invitació la van fer escassos dies, quan ja estava tot el viatge preparat, això és el que ha dit la portaveu de l'executiu, Elma Said. De fet, l'any passat Sánchez tampoc va participar a la trobada, sí que ho va fer el rei Felip VI. I els conductors de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho ha decidit la plantilla en una assemblea que s'ha celebrat a les Cotxeres, on s'ha acordat fer una aturada parcial entre el 5 i el 9 d'octubre. I el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. El conjunt blaugrana, que defensa el títol, rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits.
0: 90.7 FM.

0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estigat.

0: 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell Executiu ha aprovat el Pla Estratègic d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes fins al 2030. L'instrument de planificació coordina i coordina polítiques d'igualtat del conjunt de l'administració i reforça la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques. Aquest instrument implica tots els departaments, organismes i entitats dependents de la Generalitat i estableix un marc compartit d'objectius, responsabilitats i també un seguiment i avaluació. La igualtat s'incorpora així en àmbits com la salut, l'educació, l'ocupació, les cures, l'habitatge o la mobilitat. Sílvia Paner, que és la portaveu del govern.
3: Per primera vegada s'aprova un pla estratègic que, a part d'anunciar propostes i dissenyar propostes, té tot un paquet també de, no només de planificació, sinó d'execució i d'avaluació de si s'assoleixen o no els objectius marcats en cadascuna d'aquestes actuacions.
2: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys, ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
4: Els impactes a la salut física tenen a veure des de privació, no?, del son en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès dilluns a Barcelona. Seria el segon en més d'una setmana registrat a Catalunya. Els fets van passar de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera Núria Parlon afirma a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I anem a Manresa, perquè destinarà 6 milions d'euros en ajudes a rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar als 15.000 si s'afegeixen a inversors privats. S'hi podrien acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages. I parlem de la Sagrada Família, perquè podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per poder construir la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases.
5: 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El secretari general de la ONU, Antonio Guterres, ha fet una crida a posar fi als conflictes a l'Orient Mitjà, Ucraïna, el Sudan i Myanmar. Ha dit que la lluita ha d'acabar. En el seu últim discurs davant de l'Assemblea General ha instat els líders mundials a treballar a la desescalada i al diàleg. Ha titllat d'abominables els atacs terroristes de Hamas del 7 d'octubre de 2023, però ha lamentat que la resposta, ha dit, fos una escalada de morts i destrucció. A més, ha advertit que els assentaments israelians a Cisjordània estan revifant el fantasma de la neteja ètnica. El dirigent també ha reclamat establir salvaguardes i abordar els riscos de la intel·ligència artificial. I el sindicat Ustex exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar mesures les que necessita el sistema educatiu, diu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'Ustex.
3: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
2: Per la seva banda, el sindicat de professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació, ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a aquesta casa, a la xarxa.
4: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
2: I el Congrés dels Diputats ha acordat retirar de manera definitiva l'acreditació de premsa de l'agitador ultra Vito Quiles, fent permanent així una decisió que ja van prendre de forma provisional el mes de maig. Ha estat gràcies als suports del PSOE i Sumar en una votació en què el PP s'ha abstingut que es va oposar precisament a aquesta reforma parlamentària. Quiles va ser candidat a la llista europea del vicepresident i va participar en el tancament de campanya del Partit Popular. I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona. Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia branca a Barcelona.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs si Barcelona t'haurà contaminat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Tribunal Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia del magistrat conservador José María Macías. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha una desautorització absoluta del Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, però fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya i admès que s'ho espera tot del Tribunal Suprem.
2: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia. La valoració que nosaltres...
1: I la Diputació de Barcelona ha aprovat avui el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, el qual destina 152 milions d'euros. També ha aprovat al ple d'avui un augment de 40 milions per al suport d'aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials, i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals els podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, a fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a l'Assemblea General de la ONU. Trump ha afirmat que havia de prendre una decisió important respecte als ayatolars, literalment enviar-los a l'infern sense cap possibilitat de supervivència, s'ha preguntat, abans d'afirmar que creu que faran un tracte just després de les eleccions nord-americanes de mig mandat, perquè els iranians, diu, estan esperant a veure els resultats. El dirigent ha insistit que no permetria que tinguessin un arma nuclear. I no deixem en certa manera el tema, perquè la Casa Blanca ha posat en marxa un nou canal de YouTube amb el nom de Trump TV, que emetrà sense interrupcions discursos passats i nous anuncis del president nord-americà. La plataforma ha arrencat l'emissió amb un discurs antic, una estrena que arriba mentre les principals cadenes de televisió nord-americanes mantenen suspesa la cobertura conjunta dels seus actes en protesta pel veto imposat a CNN, MS Now i a Politico. I parlem d'Oques Grasses, que ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts del conjunt a l'Estadi Olímpic de Barcelona, en el seguit dels shows que suposaran, recordem, el punt final a la seva trajectòria, el 5, el 7, el 9 i el 10 d'octubre. Atenció, perquè ja es van exaurir.
0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
1: USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres.
2: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
1: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
2: Està basada en 700 estudis científics que alerten dels riscos sobre la salut. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
3: Els impactes a la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: La Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
2: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
4: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: En cultura, el CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat.
2: La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
5: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes de totes les èpoques.
1: I en esport, Joel Gomis, demà el Barça comença una nova temporada a la Champions League femenina.
6: L'equip de Pere Romeu se les veurà amb el París en la primera jornada de la Lligueta. Les blaugranes volen començar amb bon peu la defensa del títol amb un triomf davant del conjunt francès.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest temps tranquil que continua aquestes darreres hores de l'estiu astronòmic. Avui ha baixat un pèl la temperatura a les comarques de Tarragona, de Girona, Barcelona també, però en canvi a l'Ebre, al Pla de Lleida, encara hem fregat els 33-34 graus. On ha baixat la temperatura, puja la humitat. Per tant, hem sentit, i estem sentint, de fet, més xafogó. En vista les immediates hores de núvols, en tindrem poquets. Alguns s'aniran formant aquesta nit i el dimecres al matí a les comarques de Tarragona, una miqueta més extensos cap a l'Ebre, i fins i tot es formarà mala visibilitat. Tindrem alguna boirina. A la resta del país, més tranquil·litat. De fet, gran part del dimecres serà de sol, quatre pinzellades de núvols decoratius, i la temperatura, que demà serà, si fa no fa, com la d'avui. Per tant, matí, agradable o frescal. Només tindrem alguna temperatura al voltant dels 20 graus a la costa. Però la tarda del dimecres, ja la primera de la tardor, tornarà a ser més del mes d'agost, que no pas una altra cosa. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Per una banda, parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Tenim algunes incidències, no provoquen grans cues, però les comentem. Un accident a l'autopista B23, Esplugues de Llobregat, talla carril en sentit Barcelona, d'entrada a Barcelona. Aturades de moment de quilòmetre, quilòmetre i mig, en aquest punt de la B23, entre Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat, com et deia, d'entrada a Barcelona, a causa d'un accident. I a la C-17 hi tenim unes obres ja a la zona de les Masies de Voltregà, obres en sentit nord, sentit Ripoll, aquí aturades de 2-3 quilòmetres. Com et deia, a banda d'aquestes petites incidències, a la resta de la xarxa viària, aturades habituals, àrea metropolitana de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La majoria progressista s'imposa al Constitucional i acosta el retorn de Carles Puigdemont. El tribunal ha rebutjat la ponència del magistrat conservador contrari a amnistia, la malversació en el recurs de Jordi Turull.
1: Ara el mateix magistrat haurà de redactar una nova ponència amb el sentit de la majoria partidària aplicar l'amnistia a Jordi Turull per malversació de fons públics al referèndum de l'1 d'octubre. El tribunal s'ha emplaçat el 6 d'octubre per tornar a debatre la qüestió on previsiblement se li concedirà l'empara. La sentència del Tribunal Constitucional, que es dictarà a partir del dia 6, marcarà el pas als jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya en llibertat. A més, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, encarregat de resoldre el recurs d'empara de Dolors Bassa, també té previst portar el cas al mateix ple. Si ho fa, aconseguirà que la primera sentència que dicta el TC, avalant amnistia a la malversació, sigui clara, no deixi escletxes i tingui un efecte d'encascada sobre la resta de líders del procés, sense que s'hagin d'esperar la resolució del seu recurs.
0: Doncs, entre les primeres reaccions, les del govern, que assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas al final de res, i reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal.
2: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
3: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
2: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
1: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però l'exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participarà en el debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
5: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
1: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, finançament, inclusiva, les condicions laborals al professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el sindicat professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a la xarxa.
6: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé, sense excloure el 23% de l'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
1: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions a Salut Pública, Luisa Conejeros.
7: Els impactes en la salut física tenen a veure des de privació, no?, del son, en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: Doncs precisament per combatre els efectes adversos de les pantalles, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. David Amador.
8: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
9: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
8: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: Doncs precisament l'Assemblea General de l'ONU ha obert aquest dimarts amb el discurs d'Antonio Guterres centrat en les guerres i la IA.
1: Els conflictes bèl·lics a l'Iran i al Iemen i el seu impacte en l'economia global, la guerra d'Ucrània, la situació a Gaza i la regulació de la intel·ligència artificial han marcat la seva intervenció. De fet, Guterres ha començat advertint que les bretxes i les desigualtats al món són cada cop més grans i devastadores i que el poder s'està allunyant dels governs i transferint dels estats i les institucions a les grans corporacions, empreses i centres tecnològics.
0: I encara un darrer apunt sobre la IA i les noves tecnologies. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
1: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
10: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
1: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de l'unitat d'intel·ligència artificial aplicada d'Eurecat.cat.
0: En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
1: Els fets van passar ahir de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després del segrest dissabte passat a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
1: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia, distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, on s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
11: Una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros. En aquest cas, l'objectiu principal és adaptar els centres a residències públics o de gestió directa i delegada al confort tèrmic davant d'aquesta crisi climàtica. A Badalona se'n podrien beneficiar dues residències de titularitat de la Generalitat. L'estat actual d'aquestes dependències, dels 87 centres de gestió directa o delegada, només 17 tenen ja resoltes aquest confort tèrmic, 51 que s'abordaran directament per part de la Generalitat i 18 més que requeriran d'estudis i modificacions estructurals individualitzades per buscar una solució per dotar d'un bon estat tèrmic.
0: A Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellver.
12: Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
13: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar doncs que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
14: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
12: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, jornada de vaga parcial avui d'autobusos que ha acabat a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
1: La protesta ha arribat després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. Els conductors de bus de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho han decidit en una assemblea celebrada a les Cotxeres de Sants, on també s'ha acordat fer una aturada parcial d'un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
0: I la Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials.
1: La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic.
0: Montse Huguet.
15: Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals el podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
16: Hem aprovat el nou catàleg de serveis del 2027, un catàleg de serveis de més de gairebé 400 projectes diferents. Enguany doncs, s'han sumat 18 iniciatives noves i que té, doncs, que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica i que significa això, tot un catàleg de possibilitats doncs, que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són doncs, projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, per implementar, posar en marxa totes aquelles iniciatives que necessitin en cada moment i que, insisteixo, tingui a veure amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió social i la equitat territorial.
15: Per primera vegada, la Corporació Supramunicipal ha avançat l'aprovació dels tres instruments econòmics al setembre perquè els consistoris tinguin més marge d'actuació per decidir a què els dediquen de cara a l'any següent.
0: Titular també de la jornada, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó.
1: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
17: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca al consistori moure fitxa.
0: I a partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
18: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats dels que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí, i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
19: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, doncs, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
18: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: En cultura, el Caixa Fòrum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener, David Navarro.
20: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
21: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes de totes les èpoques.
20: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a Les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça continua preparant-se per l'estrena a la Champions League femenina. Demà a la nit, les de Pere Romeu reben al París el Johan Cruyff en la primera jornada de la màxima competició europea. De fet, les blaugranes defensen títol després de superar l'Olympique de Lyon la final del curs passat i de sumar la quarta Champions en 6 finals consecutives. Una de les peces clau del conjunt culé és Eva Payor.
3: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y sí, estamos preparando el primer partido mañana y sí, esto.
2: Un Barça que vol tornar a aixecar aquest títol després d'un estiu mogut, amb baixes de futbolistes importants com Alexia Putellas i Mapi León i amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves. A la primera federació masculina, el Club Esportiu Europa està presentant ara mateix el nou entrenador del primer equip masculí, Luis Blanco. Tal com vam explicar ahir, el tècnic arriba al conjunt escapulat després de dirigir l'Atlètic Balears a la segona federació la temporada passada. Blanco agafa l'Europa en zona de descens després que només hagin sumat un punt de 12 possibles a l'inici de Lliga. D'altra banda, la Unió Esportiva Sant Andreu juga demà a la nit contra el filial del Reial Madrid en un partit corresponent a la quarta jornada de la primera federació. Els quadribarrats ocupen la darrera plaça del descens, però en cas de puntuar, sortirien de la zona calenta. Carlos Blanco és jugador del Sant Andreu.
4: Sabem del rival que tenim davant. També en aquesta categoria crec que no hi ha partits difícils, o sigui que vingui qui vingui, vingui. Serà complicat. Ja hem vist en aquesta Lliga, han vingut aquí l'Àguiles i, bueno, per tota la gent que pugui pensar que allò era un partit fàcil, mai ho seria i no ho va ser. I bueno, sabem que el Castilla és un bon rival amb jugadors doncs, que formen part d'una cantera d'un equip molt important d'Espanya i que bueno, jo crec que tenim un equip de sobres com per afrontar el partit i competir-lo i ho veurem demà.
2: I en ciclisme, la bicicletada tornarà a mobilitzar el Baix Llobregat i l'Hospitalet. Un dels municipis que participen en aquest esdeveniment és Sant Vicenç dels Horts. Ens ho explica Eva Garcia de Ràdio Sant Vicenç.
5: La bicicletada és una gran passejada popular en bicicleta que any rere any reivindica aquest vehicle com a mitjà de transport. La participació està recomanada a partir de 8 anys. A Sant Vicenç dels Horts la sortida serà diumenge a les 10 del matí des de la plaça de la Vila Vella. La resta de punts d'inici seran a Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi, Castelldefels i l'Hospitalet. Durant la ruta hi ha previstos 11 punts de trobada, des d'on continua pedalant plegats fins a la meta, al parc de Torreblanca. Allà la bicicletada acabarà amb una festa i un sorteig de bicis entre tots els participants. Les inscripcions es fan al web de la bicicletada.
2: I per acabar, l'Ali, un apunt en waterpolo, perquè 8:45 del vespre el Barceloneta i el Mataró s'enfronten en un duel avançat de la jornada 3 de la divisió d'honor masculina.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: La majoria progressista s'imposa al Tribunal Constitucional i obre la porta al retorn de Carles Puigdemont. Jordi Fortià.
2: L'alt tribunal té previst resoldre el primer recurs contra la malversació del referèndum el proper 6 d'octubre. Si s'aprova l'amnistia total per Jordi Turull, es crearia una doctrina que facilitaria el retorn de la resta de líders al procés. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
3: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres.
2: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
2: Està basada en 700 estudis científics que alerten dels riscos sobre la salut. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions a Salut Pública, Lluïsa Conejos.
4: Els impactes a la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
0: La Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
2: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims que, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
5: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: En cultura, el Caixa Fòrum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat.
2: La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
6: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes de totes les èpoques.
0: I en esport, Joel Gomis, demà el Barça comença una nova temporada a la Champions League femenina.
7: L'equip de Pere Romeu se les veurà amb el París en la primera jornada de la Lligueta. Les blaugranes volen començar amb bon peu la defensa del títol amb un triomf davant del conjunt francès.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, a plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest temps tranquil que continua aquestes darreres hores de l'estiu astronòmic. Avui ha baixat un pèl la temperatura a les comarques de Tarragona, de Girona, Barcelona també, però en canvi a l'Ebre, al Pla de Lleida, encara hem fregat els 33-34 graus. On ha baixat la temperatura, puja la humitat. Per tant, hem sentit, i estem sentint, de fet, més xafogor. En vista a les immediates hores, de núvols en tindrem poquets. Alguns s'aniran formant aquesta nit i el dimecres al matí a les comarques de Tarragona, una miqueta més extensos cap a l'Ebre, i fins i tot es formarà mala visibilitat. Tindrem alguna boirina. A la resta del país, més tranquil·litat. De fet, gran part del dimecres serà de sol, quatre pinzellades de núvols decoratius, i la temperatura, que demà serà, si fa no fa, com la d'avui. Per tant, matí, agradable o frescal. Només tindrem alguna temperatura al voltant dels 20 graus a la costa. Però la tarda del dimecres, ja la primera de la tardor, tornarà a ser més del mes d'agost, que no pas una altra cosa. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. La veritat és que parlem de molta calma ja en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda massa complicada en aquestes principals carreteres i autopistes catalanes, i ara ja està baixant el volum de trànsit en general. No tenim constància de cap gran incidència. Per tant, a banda d'alguns trams més carregats a les rondes de Barcelona, pel que fa a les principals carreteres i autopistes catalanes, aquesta hora parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La majoria progressista s'imposa al Constitucional i acosta el retorn de Carles Puigdemont. El tribunal ha rebutjat la ponència del magistrat conservador contrari a amnistiar la malversació en el recurs de Jordi Turull.
4: Ara, el mateix magistrat haurà de redactar una nova ponència amb el sentit de la majoria partidària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull per malversació de fons públics al referèndum de l'1 d'octubre. L'alt tribunal s'ha emplaçat el 6 d'octubre per tornar a debatre la qüestió, on previsiblement se li concedirà l'empara. La sentència del Tribunal Constitucional, que es dictarà a partir del dia 6, marcarà el pas als jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya en llibertat. A més, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, encarregat de resoldre el recurs d'empara de Dolors Bassa, també té previst portar el cas al mateix ple. Si ho fa, aconseguirà que la primera sentència que es dicta al TC avalant amnistiar la malversació sigui clara, no deixi escletxes i tingui un efecte en cascada sobre la resta de líders del procés, sense que s'hagin d'esperar a la resolució del seu recurs.
0: Doncs entre les primeres reaccions, les del govern, que assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas el final de res, i reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal.
5: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
6: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
5: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
7: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, Infraestructures i Català i Currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
8: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
4: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé, sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: També el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
4: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions a Salut Pública, Lluïsa Conejos.
9: Els impactes a la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
4: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: Doncs, precisament per combatre els efectes adversos de les pantalles, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. David Amador.
10: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
11: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
10: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: Precisament l'Assemblea General de l'ONU ha obert aquest dimarts amb el discurs d'Antonio Guterres centrat en les guerres i la IA.
4: Els conflictes bèl·lics a l'Iran i al Iemen i el seu impacte en l'economia global, la guerra a Ucrània, la situació a Gaza i la regulació de la intel·ligència artificial han marcat la seva intervenció. De fet, Guterres ha començat advertint que les bretxes i les desigualtats al món són cada cop més grans i devastadores i que el poder s'està allunyant dels governs i transferint dels estats i les institucions a les grans corporacions, empreses i centres tecnològics.
0: I encara un darrer punt sobre la IA i les noves tecnologies. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
4: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
12: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
4: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de l'Unitat d'Intel·ligència Artificial Aplicada d'Eurecat.cat.
0: En successos, una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig de Barcelona ha caigut aquest dimarts a la tarda. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats dels bombers de Barcelona, dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. De moment, Rodalies no pot confirmar, però, si hi ha persones ferides. Com a conseqüència de l'incident, l'estació ha tancat i des de Rodalies es recomana als viatgers que utilitzin l'L1 de metro per continuar amb el trajecte. Precisament aquesta setmana han començat les obres de millora d'aquesta estació, amb un pressupost de més de 300.000 euros. Els treballs servirien per reformar integralment el vestíbul amb l'objectiu de modernitzar els espais, millorar l'accessibilitat i reforçar l'eficiència de les instal·lacions. Seguirem pendents d'aquesta última hora, però també els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
4: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar a un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després del segrest de dissabte passat a la P7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Doncs desarticulant una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
4: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia, distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'Estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses, la Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, on s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
13: Una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros. En aquest cas, l'objectiu principal és adaptar els centres a residències públics o de gestió directa i delegada al confort tèrmic davant d'aquesta crisi climàtica. A Badalona se'n podrien beneficiar dues residències de titularitat de la Generalitat. L'estat actual d'aquestes dependències, dels 87 centres de gestió directa o delegada, només 17 tenen ja resoltes aquest confort tèrmic, 51 que s'abordaran directament per part de la Generalitat i 18 més que requeriran d'estudis i modificacions estructurals individualitzades per buscar una solució per dotar d'un bon estat tèrmic.
0: A Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'Escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, això sí, dels comuns. Carina Bebé.
14: Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'Escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
15: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
16: Per rebre les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
14: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, jornada de vaga parcial avui d'autobusos que ha acabat a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
4: La protesta ha arribat després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. Els conductors de bus de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades al servei. Ho han decidit en una assemblea celebrada a les Cotxeres de Sants, on també s'ha acordat fer una aturada parcial d'un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
4: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
17: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca al consistori moure fitxa.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Premià Mèdia i Ràdio Palafolls.
18: A Premià de Mar s'obre la inscripció per participar en un escape room literari que tindrà lloc a la Biblioteca Martí Rosselló en el marc del Festival Premià del Mal. L'activitat titulada Els llibres prohibits convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar unes obres que el govern ha ordenat cremar. Els participants hauran de desxifrar 6 missatges codificats i superar diferents reptes per trobar els llibres amagats. L'activitat també permetrà descobrir el funcionament de la biblioteca i alguns recursos literaris juvenils. L'escape room es farà dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí.
19: A Palafolls aquest matí s'han obert les inscripcions per poder participar de les visites al castell de Palafolls el pròxim 10, 11 i 12 d'octubre. En menys d'hora i mitja s'han esgotat les entrades per aquestes visites en la part teatralitzada, però encara queden places per a les visites amb els arqueòlegs a les excavacions. Aquestes reserves es poden fer a través del formulari que trobareu a www.palafolls.cat. Recordem que el castell de Palafolls reobrirà de nou després de prop d'un any i mig tancat per obres de restauració.
0: En cultura, el CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. David Navarro.
20: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia, una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
21: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
20: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça continua preparant-se per l'estrena a la Champions League femenina demà a la nit. Les de Pere Romeu reben al París el Johan Cruyff en la primera jornada de la màxima competició europea. Les blaugranes defensen títol després de superar l'Olímpic de Lyon la final del curs passat i de sumar la quarta Champions en 6 finals consecutives. Una de les peces clau del conjunt culer és Eva Payor.
3: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y sí, estamos preparando el primer partido mañana y sí, esto.
2: Un Barça que vol tornar a aixecar aquest títol després d'un estiu mogut, amb baixes de futbolistes importants com Alexia Putellas i Mapi León, i amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves. A la primera federació masculina, el Club Esportiu Europa ha presentat el nou entrenador del primer equip masculí, Luis Blanco. Tal com vam explicar ahir, el tècnic arriba al conjunt escapolat després de dirigir l'Atlètic Balears a la segona federació i també té passat al filial de l'Espanyol. Blanco ja ha fet les primeres declaracions com a entrenador de l'Europa.
4: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i que bé, que bueno, amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina, o sigui, que podem anar cap amunt, millorar, poc a poc, això està clar, el rendiment, el dia a dia ho marcarà tot.
2: Blanco agafa l'Europa en zona de descens després que l'equip només hagi sumat un punt de 12 possibles en l'inici de Lliga. D'altra banda, la Unió Esportiva Sant Andreu juga demà a la nit contra el filial del Reial Madrid en un partit corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Els quadribarrats també ocupen zona de descens, però en cas de puntuar sortirien de la zona calenta. Carlos Blanco és jugador del Sant Andreu.
5: Sabem del rival que tenim davant. També en aquesta categoria crec que no hi ha partits difícils, o sigui que vingui qui vingui. Qui vingui serà complicat, ja hem vist en aquesta lliga, han vingut aquí l'Àguiles i bueno, per tota la gent que pugui pensar que allò era un partit fàcil, mai ho seria i no ho va ser i bueno, sabem que el Castilla és un bon rival amb jugadors doncs, que formen part d'una cantera d'un equip molt important d'Espanya i que bueno, jo crec que tenim un equip de sobres com per afrontar el partit i competir-lo i veurem demà.
2: En ciclisme, la Baixcicletada tornarà a mobilitzar el Baix Llobregat i l'Hospitalet en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. Un dels municipis que participen en aquest esdeveniment és Sant Vicenç dels Horts. Ens ho explica Eva García, de Ràdio Sant Vicenç.
6: La Baixcicletada és una gran passejada popular en bicicleta que any rere any reivindica aquest vehicle com a mitjà de transport. La participació està recomanada a partir de 8 anys. A Sant Vicenç dels Horts la sortida serà diumenge a les 10 del matí des de la plaça de la Vila Vella. La resta de punts d'inici seran a Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi, Castelldefels i l'Hospitalet. Durant la ruta hi ha previstos 11 punts de trobada, des d'on continua pedalant plegats fins a la meta, al parc de Torreblanca. Allà, la Baixcicletada acabarà amb una festa i un sorteig de bicis entre tots els participants. Les inscripcions es fan al web de la Baixcicletada.
2: I per acabar, l'Ali, un parell de punts, perquè en waterpolo, a 8:45 del vespre, el Barceloneta i el Mataró s'enfronten en un duel avançat de la jornada 3 de la divisió d'honor masculina. I en futbol sala, l'Esparreguera rep el Pincec Aragonès en la primera ronda de la Copa del Rei a partir de les 9 del vespre.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu. Bum, bum, bum.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 8.
0: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Tres persones han resultat ferides després de caure una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig aquesta tarda. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses unitats, els bombers, els Mossos, la Guàrdia Urbana i ambulàncies del SEM que estan atenent els ferits. Segons emergències mèdiques, hi ha dos ferits lleus i un tercer que està traslladat a un centre hospitalari. Com a conseqüència de l'incident, l'estació de Rodalies de l'R4 ha tancat i des de Rodalies es recomana als viatgers que utilitzen la L1 del metro per continuar

0: La plena aplicació de la llei d'amnistia i per nosaltres, a part de totes aquelles persones que pateixen la no aplicació de la llei d'amnistia per la seva implicació i compromís amb l'independentisme i amb el país, i fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat, doncs, la llei d'amnistia.
1: I a Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'Escala fins a 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballada del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, a la comarca del Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era l'aigua. En un principi no es van apreciar indicis de criminalitat, però l'autòpsia va trobar aquests indicis i el va posar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. I a partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. L'horari d'obertura variarà segons l'estiu o l'hivern, així que podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer, això sí, a partir de les 6.
2: En els darrers mesos, el dret a un habitatge digne ha esdevingut un tema central a la nostra societat, tot i que el problema ve de lluny. I quan dic lluny, parlo d'anys. El passat novembre, Barcelona va ser escenari d'una manifestació històrica on desenes de milers de persones van sortir al carrer per exigir mesures urgents que garanteixin l'accés a habitatges assequibles. Sota el lema "S'ha acabat, abaixem els lloguers", aquesta mobilització va posar de manifest la creixent preocupació ciutadana davant l'augment desmesurat dels preus del lloguer i la dificultat creixent per accedir a una llar digna. Recentment, la Casa Ursola de la ciutat Condal omplia també els titulars. La finca modernista, comprada per un fons inversor l'any 2020, s'ha convertit en un símbol de lluita contra l'especulació immobiliària. El fons d'inversió pretenia buidar els pisos que quedaven llogats, no renovant els contractes per tal de convertir-los en habitatges de temporada a un preu molt més elevat. El desnonament del primer dels inquilins es va poder aturar, però el problema va molt més enllà, i és que de situacions com la de Casa Ursola n'hi ha moltes més. Segons l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, hi ha almenys 44 finques més al barri en situacions similars, on fons d'inversió han adquirit edificis sencers amb la intenció de destinar-los a lloguers de temporada o revendre'ls a preus molt més elevats. Ja sigui per l'especulació que busca lloguers de temporada o per la inexistència de lloguers assequibles, la realitat és la que és. La vivenda és un luxe i, tenint en compte que parlem d'un dret constitucional i estatutari, això no hauria de ser així. I mentre les administracions busquen solucions al problema, la ciutadania no té una altra que mobilitzar-se. Així que avui volem posar l'habitatge al punt de mira. Us parla la Maria López i això és La Comuna.

0: I per parlar d'habitatge i d'iniciatives al voltant de l'accés a l'habitatge, avui ens acompanya el Rubén Molina, és membre de l'Impuls Cooperatiu de Sants, entitat coordinadora de la Comunalitat de Sants. Molt bon dia, Rubén.
1: Hola, molt bon dia i encantat d'estar aquí a Cardedeu.
0: Gràcies per venir. Ens acompanya també la Roser Homs. Ella va formar part de la cooperativa d'habitatge de Cardedeu ara fa uns anys. Molt bon dia, Roser.
2: Hola, bon dia.
0: Ara ens podràs explicar exactament quin és el cas que vam viure aquí al municipi. I ens acompanya també una vegada més Luc Luquetti, ja habitual de la casa i responsable de l'eix d'habitatge de la Comunalitat de Cardedeu. Molt bon dia, Luc.
3: Hola, bon dia, Maria.
0: Com dèiem, el problema de l'habitatge no és nou i no sé si el que estem vivint aquests mesos és una mica el que podríem dir la gota que fa vessar el got, en tot cas ara en parlarem, però la realitat és que la iniciativa popular per posar solucions tampoc és nova. A Cardedeu l'any 2016 ja es va intentar posar en marxa una cooperativa d'habitatge amb l'objectiu de dinamitzar l'activitat immobiliària a Cardedeu, que en aquell moment comptava amb més d'un 10% d'habitatges al parc immobiliari del municipi que estaven buits. Que el tema és molt complicat, això està claríssim, però no hi ha res com posar una mica de distància per poder valorar què va passar llavors i per què no va prosperar aquesta iniciativa i també per intentar emprendre noves solucions que contemplin aquestes coses que van passar ara fa 8 anys. Roser Homs, explica'ns una mica en què consistia la iniciativa a Cardedeu i què va passar, sobretot perquè no prosperés com s'esperava.

0: Doncs a veure, és una mica complex el funcionament de la, del que preteníem fer. Llavors, començaré una mica explicant la idea general i si de cas després ja matisem una mica quin com havia d'anar tot, no? Però, bàsicament, ens trobàvem en un moment en què veníem ja de que hi havia hagut molts anys de mobilització i lluita molt, molt intensa per part de la plataforma d'afectats a la hipoteca, no? I la situació estava canviant una mica, no? Doncs perquè ja no hi havia tantes dacions en pagament com el que havia passat sobretot els primers anys. S'estava veient que cada vegada més el problema amb el que arribaven la majoria de gent que tenia dificultats amb l'habitatge eren ja situacions de lloguers i que teníem molt poques eines per enfrontar-nos-hi des de fora de l'administració, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, el que vam voler intentar amb aquella iniciativa, que hi formaven part gent diversa, que ja també hi entraré, però era, d'alguna manera, poder posar en circulació alguns dels pisos que estaven buits, sempre i quan estiguéssim parlant de preus molt per sota de mercat. Uh-huh. Poder posar en circulació amb lloguer i que, a més, tot això tingués un component també comunitari. L'objectiu no era fer una immobiliària guai, no sé com dir-ho, no? Sinó un altre tipus de tasca que llavors a molt més llarg termini pogués tenir un recorregut més gran, fos replicable a altres municipis, per què no, si aquest sistema funcionava molt a la llarga, doncs acabar comprant immobles que llavors poguessin formar-se part de la cooperativa, no? Com les cooperatives de cessió d'ús que estem potser més habituats a Sant, per exemple. Però la idea inicial estava pensada per poder arribar a un sector de la població que no estem parlant de les persones en situació d'emergència, perquè això hi ha un altre tipus de recursos, per molt insuficients que siguin, però hi ha altres camins, o obra social, o moltes, hi ha altres opcions, no? Però estàvem parlant de aquestes persones que més o menys tenen una feina, més o menys tenen un sou, però amb moltes dificultats per poder arribar a final de mes pagant els lloguers que es paguen, no? Com una gran majoria de la població. I llavors, aquí es van donar bastantes casuístiques, no? Uh-huh. Que van passar més o menys alhora. D'una banda, en aquell moment, bueno, el 2015 va entrar la CUP a govern a l'Ajuntament i va començar a portar la regidoria d'habitatge. Uh-huh. I una de les coses que eren molt importants a fer en aquell moment era fer ben feta la diagnosi dels pisos buits. Uh-huh. De realment quants habitatges buits hi havia, en quin estat estaven, etcètera, etcètera, etcètera, no? Uh-huh. Llavors, clar, això per una banda, que fer bé aquesta diagnosi i poder aplicar la legislació corresponent implicava també poder començar a sancionar propietaris en cas de que no es complissin els criteris d'ús social de l'habitatge, doncs era un molt bon moment per aprofitar i començar a treballar amb aquesta iniciativa que permetés, doncs, que aquells habitatges que no s'estaven utilitzant, que potser en alguns casos era perquè els hi faltava alguna rehabilitació, no? O casuístiques d'aquest tipus, doncs que es poguessin acollir d'alguna manera, no? A començar a formar part d'aquesta cooperativa d'habitatge, que ja dic, li dèiem cooperativa d'habitatge, però no és el que normalment tenim al cap. De fet, quan em parlaven més informalment era la cooperativa dels pisos buits, diguéssim, no? I bé, aquest seria una mica
1: el plantejament
0: general.
1: De sortida,
0: sí, sí. Si després voleu anar més a detalls, doncs podem fer-ho també.
1: Especialment, una de les coses importants, jo crec que aquí és aquest era el plantejament, aquesta era la idea, quan s'ha de començar a posar en funcionament, on resideix, on està la pedra de la sabata que no deixa que allò acabi de funcionar com havia de funcionar.
0: També hi va haver bastantes qüestions, jo diria, aquí. Per una banda, quan es va fer el buidatge dels pisos buits, n'hi havia menys dels que es pensaven inicialment mirant només el cens.
1: Sí, quan parlàvem, per exemple, jo deia aquest 10%, que és una xifra que vaig trobar, crec que és de l'inici de quan començava tota la cooperativa, ho direm entre cometes, entenc que eren menys d'aquest 10% o no ho teniu tant determinat?
0: Si les xifres són del 2015, sí que eren menys, però si són més noves, no t'ho sé dir. Del 2016 és possible que fossin menys. Ho hauria d'haver mirat abans de venir.
1: No preocupis, això. Ens quedarem més o menys amb aquesta xifra. El cas és menys la xifra quan començava a entrar? És menys?
0: No era tan senzill que alguns dels habitatges es poguessin posar en circulació amb rehabilitacions menors, uh-huh. i amb un inici del projecte tampoc ens podíem embarcar amb rehabilitacions que fossin molt més grans, uh-huh. perquè aquí no ho he acabat d'explicar abans, no? Però la gràcia també era enxarxar diverses cooperatives de l'economia social i solidària que formarien part de diferents punts, diguéssim, de tot el circuit, des de la qüestió de rehabilitacions, és a dir, cooperatives d'arquitectes, la qüestió d'assegurances, cooperatives de crèdit, etcètera, etcètera, no? Que aquesta feina sí que es va fer, tota aquesta feina d'enxarxar, uh-huh. però sí que és veritat que clar, amb el que estava comentant abans, que a nivell de doncs, fer rehabilitacions no podíem començar amb tres pisos que estiguessin en molt mal estat, uh-huh. com si diguéssim, no? Llavors, per una banda hi ha la qüestió aquesta, que hi havia menys parc buit amb una situació que fos idònia
1: per engegar això
0: amb un gruix important, diguéssim, uh-huh. i tot i que sí que teníem alguns propietaris que estaven disposats a començar a participar d'això, tot i que els seus pisos no fossin pisos buits, uh-huh. però que també era una manera que a nosaltres ens anava bé per començar a mostrar que era un sistema que
1: començava engranatge, també,
0: exacte,
1: no?
0: Que podia funcionar i anar en el fons, si al final ens servia per aconseguir que hi hagués més habitatge a preu per sota mercat i que a més es pogués participar d'aquest teixit més comunitari, doncs, uh-huh. doncs perfecte, no? Tot i que l'origen...
1: No era l'ideal, però com a punt de partida podria haver funcionat.
0: Sí, sí, sí. I llavors això, per una banda, aquesta qüestió de menys pisos o l'estat dels pisos, no? Que no ens esperàvem a l'inici. I llavors hi va haver una altra problemàtica que va ser una cosa, jo crec, molt del moment concret, i és que a partir de l'1 d'octubre del 2017, uh-huh. hi va haver bastantes entitats del tercer sector que van començar a entrar en un estrès important, i això, sumat a que les persones del grup impulsor doncs, portàvem bastants mesos intentant empènyer per la part més tècnica que no acabava d'arrencar, doncs...
1: Es van callar. Podríem parlar d'un desgast, potser.
0: Bastant.
1: Però, sí. O sigui, jo crec que s'ajunten dues coses, no? Una, al final, que les persones que hi ha darrere són persones que dediquen segurament doncs, mm-hmm. hores fora de les seves feines i de la seva activitat habitual, afegit amb un procés complicat, amb una burocràcia mm-hmm. complicada i tot porta un desgast, entenc que va partir
0: sí, perquè
1: cosa,
0: hi ha una sèrie de tasques que no podíem fer simplement les persones que estàvem allà motivades amb el tema. Hi havia una sèrie de tasques que s'havien de fer des d'un punt de vista una mica més professional, com si diguéssim, no? Llavors, clar, aquí hi van començar a haver com unes velocitats una mica diferents en les que els que apretàvem més en el fons érem els que estàvem amb el projecte a nivell local, no? Però que la cosa va anar fent-se cada cop més complicada, diguéssim.
1: I... Si ho miréssim des d'una manera cronològica, podríem dir que a Cardedeu venim d'aquesta situació. Fa 8 anys sí que enmig doncs, hem tingut la situació, per exemple, o el cas de Cal Palé, que l'hem pogut cobrir amb un altre dels programes de la comuna. Però si ens volguéssim anar apropant a l'actualitat i per poder pensar en futur, diguéssim, tenim evidentment la petjada del que hem viscut, però també tenim exemples que s'estan visquent en altres llocs, que per això precisament hem convidat avui en Rubén, que arriba des de la comunalitat de Sants. Rubén, l'habitatge és un dels eixos que vosaltres esteu treballant, els que teniu marcats dins de la comunitat, i esteu treballant per la creació d'un mecanisme d'accés a l'habitatge de lloguer que serveixi d'intermediació, a veure si ho dic bé, entre petits propietaris i veïnes de Sants en la cerca d'un habitatge. Explica'ns una mica en què consisteix exactament aquesta eina, com funciona.
2: Doncs mira, també una mica com per posar com context. Nosaltres, evidentment, no calia pensar gaire per veure que l'habitatge és un dels principals problemes del veïnat. No és una cosa de Sants ni de Barcelona, sinó és pràcticament de tot el país. I sí que vam detectar que, així com la resposta organitzada de la ciutadania ha fet molta feina, no?, en resistir com en tot aquest combat, no?, de grans inversors, no?, per mercantilitzar l'habitatge i fins i tot per generar nous models de propietat, no?, que combatin l'especulació amb tot el tema de les cooperatives d'habitatge, hi havia un buit molt important pel que fa a l'accés. Uh-huh. No hi ha alternatives per accedir a l'habitatge que no sigui passar pel mercat que està monopolitzat per les immobiliàries. No? I quan dic molt immobiliàries, incloc, no, pues, tot el tema de l'idealista, la casa, tu casa, etc, que al final són eines que estan permetent que segueixi reproduint il·legalitats, no? Permetent que no es compleix la llei del lloguer, no posen quin és el lloguer previ, com marca la llei, permeten frau en el, no?, en el lloguer de temporada, mm-hmm, etc. Nosaltres vam dir, sí que és cert que si mirem al barri hi ha molta gent que accedeix a l'habitatge fora de, no, d'aquest circuit, perquè de fet a través d'aquest circuit és molt complicat accedir a l'habitatge actualment, no? De fet, vam fer un petit anàlisi i algun dels barris de Sants el 95% dels habitatges eren de lloguer de temporada.
1: 95% dels habitatges?
2: Sí, a Hostafrancs, el 95, de 26 habitatges que hi havia a l'idealista, no?, concentrats a Hostafrancs, 25 eren de lloguer de temporada. No?
1: És una xifra molt elevada.
2: Sí, i parlem també d'uns preus totalment fora de l'abast de les veïnes, no? A la Bordeta només hi havia dos pisos de menys de 1.000 euros. No? Després se'n anaven ja 1.250, 1.400, 1.600 euros per pisos de 60 metres quadrats.
1: Això t'ho dic, quin tipus de pisos estem parlant?
2: 60 metres quadrats, dues habitacions... Val? És a dir, com a algo totalment que fa inviable accedir. Però sí que és cert que al final que les veïnes es busquen la vida, no?, i acaba, pues, un contacte, jo conec, no sé qui, algú busca, no? És a dir, de quina manera podem generar una estructura que combati aquest monopoli, uh-huh, no?, aquesta mercantilització de l'habitatge. I aleshores a través de l'impuls cooperatiu vam començar a treballar inspirats en un altre projecte de la comunalitat que hem fet, que és la xarxa comunal d'ocupació, que és una borsa de persones que busquen feina en aliança, no?, amb tot el teixit cooperatiu d'economia social i solidària que contracten a través d'aquesta borsa, però que després també l'estan utilitzant el petit comerç, la petita empresa, etc. Després anem a mirar de replicar això i generar una borsa d'unitats de convivència que busquen, no?, unitats de convivència per famílies, per persones que volen compartir, etc, que busquen un habitatge, i nosaltres anem a fer aquesta feina d'intermediació, uh-huh, de forma gratuïta a través dels recursos que ens pot aportar la comunalitat, que són limitats, no? Si ens haguessin de comparar amb els recursos que tenen, no?, com les immobiliàries per fer aquesta feina, doncs serien molt minsos, però com a mínim anem a generar a través de l'experiència que nosaltres i del dispositiu, no?, i de generar, pues, aquesta cerca i contacte i intermediació que havíem tingut amb l'experiència laboral, doncs anem a generar una eina a través de, pues, això, una borsa d'habitatge. Aleshores ens vam anar a buscar aliats, no?, perquè sí que per fer la borsa d'ocupació van partir com de l'aliança de tot el teixit cooperatiu del barri, que era força important, i per tant ja sabíem que teníem com un coixí, no?, de cooperatives que utilitzarien aquest servei. Doncs vam anar a buscar l'aliança del Secretariat d'Entitats, que seria com la Federació de tot el teixit associatiu del barri, són unes més de 300 entitats, i a més que ens permetia una cosa important, que era que molts cops, pues, des dels espais més activistes o inclús del cooperativisme, podríem dir que hi ha un perfil de població tirant a jove, no? Ara sabem que la joventut s'estira molt, no? Però el que estem dient que...
1: Fins als 44 s'estira.
2: Sí.
1: No és per res.
2: Però sí que és veritat que era un perfil de part generacional que és difícil que nosaltres tinguem propietats, no? En canvi, sí que havíem detectat que tot el que és el teixit associatiu més clàssic, no? Sí que està format per a persones d'edat més elevada i que tenien... com si diguéssim també pues, més facilitat de pues, herències, pisos, etc. No? I per tant vam detectar que era un aliat estratègic i a més van tenir molt bona resposta per part seva, no? Perquè també van detectar aquest problema i van voler posar a treballar amb nosaltres i són un dels agents que ens està donant un cop de mà en això. Aleshores hem passat un any cercant exemples. No hi ha ningú que estigui fent exactament el mateix, però sí que coses semblants, no? Com el bloc cooperatiu que hem parlat, no? Fora d'antena, a Mataró, que és una cooperativa de llogateres, no? Ens van explicar una mica com funcionen, ens han passat, per exemple, elles ofereixen als propietaris un lloguer d'impagament, no? Doncs tenim el contacte, no? Per fer la pòlissa directa, no? Perquè és el principal temor dels petits propietaris. Aleshores, el que hem dissenyat és una borsa, vale, amb uns criteris de baremació en la qual no prima qui més paga, no? Sinó que el que prima és poder fer un encaix entre un pis d'unes característiques i una unitat de convivència que estigui cercant un pis de les mateixes característiques i que el que valgui aquest pis encaixi amb les possibilitats econòmiques. Perquè de fet estem... Les condicions per posar un pis en aquesta eina són tan bàsiques que és que compleixi la legalitat. Que compleixi l'índex de preus al lloguer que també és lamentable una mica que la situació estigui en aquestes condicions, no? Que hi hagi un mínim que no es compleix, que és la legalitat, no? Doncs nosaltres l'únic que demanem és això. Sí que la voluntat és que a mida que això pugui consolidar-se pugui anar a apretar una mica els propietaris, no? Perquè l'índex de preu del lloguer és una forquilla, no? Doncs podem anar apretant perquè cada cop els preus vagin a la baixa, perquè mantenir els preus que estan ara, bueno, pues, com a mínim no pugen, no? Però tampoc és una situació, no? Perquè, que dèieu, costa arribar a final de mes amb aquests preus, que estan quasi al que és un salari sencer. I aleshores nosaltres el que oferim, a canvi de que els propietaris posin els pisos en aquí, seria tot un paquet d'acompanyament.
1: Per fer acompanyament tot, als propietaris.
2: Als propietaris. Seria, primer, que si ja fem tota la cerca de... els oferirem com a mínim 5 persones que encaixin amb el que ells busquen, no? Unitats de convivència que busquin ells a través d'un criteri de baremació que respongui a prioritzar aquells col·lectius que són més penalitzats al mercat, com si diguéssim buscant habitatge, pues ja siguin models familiars que no encaixen, no? Com la norma heteropatriarcal més clàssica, també alhora prioritzar també pues, a aquelles famílies que tenen menors, que tenen com, no? Com més... Bueno,
1: infants a càrrec.
2: Infants a càrrec, etc. No? Pues tot un seguit de... que té de baremació que estem acabant de tancar. Pues nosaltres els oferim ja directament. Tens un pis, el poses aquí, ja tens les persones... No? Ja tens unes quantes opcions de persones que encaixen, que poden pagar perquè nosaltres no comprovem els ingressos amb el que tu demanes. I aleshores també un model de contracte garantista per les dues parts i una pòlissa d'assegurança contra l'impagament.
1: Sabíem que per parlar d'aquest tema necessitaríem més temps i així és perquè ens arriba ja de fons aquesta sintonia que ens avisa de que se'ns ha acabat el temps de la tertúlia. Però Rubén, Roser i Hug, no marxeu perquè tenim debat per estona. Hug, de fet encara no t'hem sentit a tu i volem saber també quin plan tenim d'aquí a Cardedeu i com podem adaptar aquestes iniciatives en matèria d'habitatge. Així que us demano retrobar-nos en una setmana i continuar exactament aquí on ho deixem avui. Moltes gràcies. I a tots i totes vosaltres que ens escolteu des de casa, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més per debatre i analitzar iniciatives i propostes amb el pensament sempre posat en el bé de la comunitat. Ens retrobem la setmana vinent amb la segona part d'aquest capítol sobre habitatge aquí, a la Comuna.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Almenys 3 persones han resultat ferides en cedir el fals sostre de l'estació de Renfe de Fabra i Puig a Barcelona. Segons un primer balanç, tots 3 haurien sofert lesions de caràcter lleu. 2 han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i el tercer estava pendent de destí. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta i Adif ha tancat la infraestructura per reparar-la. Els trens de la línia 4, R4 Rodalies, no hi fan parades. Recomana als viatgers que utilitzin la L1 del metro per continuar amb el trajecte. Òscar Playà és el director de Rodalies de Catalunya.
3: De moment mantenim la circulació, els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
2: Més temes. El debat de política general del Parlament començarà la tarda de dimarts vinent, 29 de setembre, amb el discurs del president de la Generalitat. Així ho ha acordat la mesa del Parlament i la Junta de Portaveus aquest dimarts, com expliquen les fonts parlamentàries. El debat acabarà dijous amb la votació de les propostes de resolució presentades pels grups. En paral·lel, la mesa

Lamenten que aquest sobrecost arribi precisament quan comença la sembra de cereals d'hivern i han de fer servir moltes hores el tractor per preparar el terreny. Demanen al Ministeri una reunió urgent i l'adopció de mesures immediates per evitar-ho. I parlem de Caixa Fòrum Barcelona perquè rastreja l'empremta de la història de l'art de la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que la tradició i la innovació no són termes oposats. I anem a Valls, perquè ha presentat avui el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics, que començarà l'octubre i que s'allargarà fins a final d'any. El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una biennal dedicada a Robert Gerhard.

0: Merda 10. Són les 10.
1: Està.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Tres persones han resultat ferides lleus aquesta tarda al Cedí i al fals sostre de l'estació de Rodalies a Favar i Puig, a Barcelona. El sistema d'emergències ha especificat que es tracta de dos homes i una dona i afegeix que les tres víctimes han estat traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Adif ha tancat la infraestructura per reparar-la. Els trens de la línia R4 a Rodalies no hi fan parada. Recomana als viatgers que utilitzin la L1 del metro per continuar el trajecte. El director de Rodalies, Òscar Playà, no ha pogut aventurar hipòtesis sobre la causa del succés. Ha confirmat que aquesta mateixa setmana han començat unes obres que Renfe fa a l'estació, però ha especificat que es tracta d'obres al paviment, per la qual cosa ha considerat que no han de tenir cap relació. L'escoltem.
4: Les obres que es porten des de Renfe són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. I fins aquí la informació que us puc facilitar.
3: El president del govern, Pedro Sánchez, ha responsabilitat el Marroc per primera vegada des de l'entrada massiva de més de 80.000 immigrants a Ceuta el 31 de juliol passat. Gairebé dos mesos després, en una entrevista a la CNN, Sánchez ha assegurat que ha demanat al Marroc respostes i accions perquè és clar que el seu mecanisme de control fronterer va fallar. Sánchez ha recordat que en tant que són ciutats espanyoles, Ceuta i Melilla són frontera europea, i en aquest sentit ha lamentat la manca de solidaritat d'alguns socis europeus durant la crisi. Són declaracions que es produeixen just al mateix escenari en què està previst que el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, es reuneixi amb el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita.

d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a les Nacions Unides i ha dit que creu que arribarà, això sí, un acord després de les eleccions a mig mandat. Un Trump que ha tret pit i ha dit que és un gran defensor de la pau. Darrer apunt, la tardor astronòmica comença aquesta matinada a les 2:05, durarà 89 dies i 21 hores. Tindrà temperatures elevades, com les dels darrers dies, que han estat de rècord, i una tònica. Aquestes temperatures i pluja.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest espai del record de la música popular moderna de tots els temps. Aquí no ens tanquem a una data en concret, sinó que mirem enrere per a recuperar el bo i millor de la música popular. Aquest és l'avantatge de la bona música, es pot escoltar quan es vulgui i es pot repetir una reproducció al llarg dels anys. I de vegades la sensació, com diem moltes vegades aquí, és que amb els anys la música bona encara millora més. Avui seguim amb el nostre periple de cançons d'amor, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica de temes dedicats a l'amor. I començarem amb una banda nord-americana efímera, només va treure un disc, aquest que us portem ara per començar aquest rock and clàssics, que es diu Bigger, Better, Faster, More. Més gran, millor, més ràpid i més. Un disc publicat el 1992 i que contenia aquesta balada que va ser un èxit entre aquells anys 92 i 93. Es deia What's Up?

Ens quedem als Estats Units i mai millor dit amb la banda Amèrica, que ens portava un tema als anys 70 que va ser un exitàs. També ho va ser als anys 90 quan es va fer una versió en clau dance d'aquesta cançó. Però anem a l'original, anem als Amèrica i aquesta cançó que es diu Sister Golden Hair.

0: Esteve Llop.
1: Cançons d'amor, avui al Rock and Classics, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica. Música d'aquí, música d'allà, de diferents estils. Ara anem amb un artista senegalès que va col·laborar amb la nord-americana Nene Cherry. Estem parlant de Youssou N'Dour. Els dos van fer un duet que als anys 90, concretament el 1994, sonava molt i molt bé. Una cançó molt bonica, molt dolça, que es diu Seven Seconds.

0: trencada, per no dir bastant, i molt rockera, però que també era capaç de fer grans balades com aquesta. Estem parlant de Bonnie Tyler i aquest tema que es deia Total Eclipse of the Heart. Avui, més cançons d'amor al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: I si parlem de cançons d'amor, no podia faltar aquesta. Quan un home estima a una dona, viatgem al 1956 per a recuperar aquesta perla del sud de Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

0: de les grans cançons dels anys 80 de la mà dels irlandesos U2, un tema que formava part del seu flamant The Joshua Tree, un disc publicat el 1987 amb la producció de Daniel Lanois, que va ser l'exitàs a nivell mundial d'aquesta banda irlandesa U2. With or Without You, un dels seus temes imperdibles. Seguim amb més cançons d'amor aquí, al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Us punxem ara una cançó dels inicis del britànic Elton John, uns inicis que van ser bastant discrets, però aquest single probablement va ser un dels que va ajudar a popularitzar la música que feia el cantant i pianista britànic. Corria el 1970 quan sonava la teva cançó, Your Song.

ara anem cap a casa nostra per aportar-vos una cançó dels Sang Traït, una de les seves grans balades que formava part del seu tercer llarga durada anomenat L'últim segell. Des d'aquest disc recuperem aquest tema tan bonic. Les cançons dels Heavies són de les millors, com sempre diem, en format balada, com aquesta, Somnis entre boires.

Tornem als anys 80 i ho fem ara amb aquesta cançó de Lionel Richie que va sonar per totes les emissores de ràdio aquell 1986. Una cançó que es diu Say You.

Continuem als anys 80 i anem amb un èxit que va sonar molt a principis d'aquella dècada, probablement l'únic èxit d'aquest artista anomenat F.R. David. Les paraules, words.

amigues i amics oients, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Clàssics d'avui, d'aquesta sisena entrega de Cançons d'Amor. Esperem que hagueu gaudit al nostre costat i ja sabeu que estem disponibles al llarg de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears, i també teniu el nostre podcast a les principals plataformes com són iTunes, iVoox, Amazon Music, YouTube i d'altres. Marxarem primer anant a la Gran Bretanya amb una cançó de Queen des del seu A Night at the Opera, un dels seus discos més famosos, publicat el 1975, i aquest Amor de la meva vida, Love of My Life. Seguirem amb Sopa de Cabra des del seu disc nou i El Far del Sud. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.

números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock en clàssics, amb Esteve Llop. The dream.

0: cada 10. Són les 12. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. És la una.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Oh!

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.